0: 104.9 de la FM.
1: Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
2: Radiomalva.org.
3: La radio libre de los poblados marítimos.
2: Que no nos roben las palabras.
1: Hola, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Si estem en l'estand de Ràdio Malva, mitjà de comunicació alternatiu amb altres punts de vista que tots necessitem i cada volta més. Ràdio Malva, 104.9 FM. Escolta-la també per internet.

0: Dones i prou. Som un col·lectiu feminista, autònom i anticapitalista.
1: Lluitem des de l'autogestió, l'autodefensa feminista i l'acció directa contra aquest sistema heteropatriarcal.
2: Cada últim divendres de mes, a les 7:30 de la vesprada, ocupem les zones de Ràdio Malva per crear un espai de reflexió feminista actiu i combatiu.
3: Front les violències masclistes...
4: Autodefensa!

Aleshores, projectarem aquest documental, que és molt curtet, de 7 minuts, que és sobre aquest poema de, i bé, de documentals o de pel·lícules que expliquin la vida de Salvador del Mil d'aquella època no n'hi ha. Jo he intentat diverses vegades d'intentar fer una cosa amb ajuda, amb tècnica, que fos autonomia obrera, autonomia armada. De moment no ha estat possible. Sí, va haver-hi una pel·lícula que vam criticar, Salvador, que vam criticar ja el 2006 quan va sortir, i ara hi ha un altre amic que està fent un documental. Aquest potser estarà acabat en el mes de maig o així, potser aquest es podrà exhibir i serà ja més decent. Explicarà una miqueta ja la lluita d'aquella època, l'aspecte humà i l'aspecte doncs, de lluita polític del Salvador i de nosaltres d'aquella època. Aleshores, de moment tenim això, que és una cosa curteta, és un poema, i bueno, ja ho veureu, és molt curtet. Després, seguidament, llegirem quatre poemes. Llegirem un poema de Luis Agustín Goytisolo, Más que una palabra. És un poema dedicat dedicat a l'altre company d'en Salvador, Oriol Soler Suranyes, alias Víctor, que van assassinar a la fuga de Segovia. Precisament avui fa 48 anys, va ser un 6 d'abril del 1976, aleshores creiem molt oportú de, també, ja que parlarem de Salvador Puig Antich, també parlar de l'Oriol Soler Suranyes, que avui fa 48 anys que el van assassinar a la fuga de Segovia, quan estava molt a prop, de metres de la frontera de França, per arribar a la llibertat. Este poema va estar castigat, va estar per la policia, per el govern franquista, amb 200.000 pessetes, i que va ser castigat amb una multa de 200.000 pessetes. Després llegirem tres poemes més. Com sabeu, en Vicent Andrés Estellers va fer un llibre de poemes a la memòria que es diu Puig Antich, la memòria de Puig Antich, que era d'aquí a prop, com sabeu, de Burjassot. Llavors llegirem un petit extracte també dedicat a Puig Antich. Després hi ha un altre poema que es diu, un altre poema d'un home que no és company però que sí que era periodista, i va quatre hores abans de que el matessin va fer un poema que és un poema que és molt interessant, perquè està dient en aquell moment el que estava passant, és a dir, que la classe política clandestina encapçalada pel Partit Comunista PSUC a Catalunya, que dominava l'Assemblea de Catalunya, no tan sols va fer tot el possible perquè no hi haguessin manifestacions i solidaritat amb Puig Antich, sinó que va impedir-ho i va fer doncs, que no hi haguessin actes. Llavors, un poquet, aquest poema està dient allò que estava passant i que passarà després, a continuació, una transició. És un poema que també és actual, perquè després de 50 anys hi ha hagut molts actes a Catalunya que han organitzat, doncs el Jaume Roures va comprar, que és un multimilionari, va comprar la Model per tots els dies a parlar allí, van presentar la pel·lícula Salvador, parlar d'aspectes legals, d'aspectes jurídics, d'aquí, d'allà i tal, cada dia. Després la Generalitat, també el president, també, que mai han dit res, també va dir que era una, en fi, que era una persona important, perquè gràcies a la seva lluita s'havien recuperat els drets i la contemporània, l'Ajuntament de Barcelona, el Memorial Democràtic, tots van fer actes, però actes per recuperar-lo, per aquesta merda de democràcia que tenim, perquè ell va lluitar i tots nosaltres vam lluitar. És a dir, que aquest poema que parla de l'època, que el llegirem així, que és molt curtet però molt sentit, molt profund, el que va passar aleshores, avui en dia els descendents dels partits polítics, els demòcrates, l'han recuperat, han aprofitat el 50 aniversari com mai fotien res, l'han aprofitat també per recuperar-lo pels seus interessos, que era un antifranquista, els drets, que era un bon noi, encara que estava això i tal, i no han dit res de qui era anticapitalista, qui era anarquista, pel que lluitaven nosaltres, d'on veníem, del moviment obrer més combatiu, connectats amb,
connectar-se amb Europa i en els llocs més de lluites autònomes de tot això que hi havia aleshores, tot aquell moment d'esperança, de lluita, en què semblava que era possible anar a una ruptura total amb la... Bé, doncs aquesta gent res, el recuperen ara, els descendents polítics, els demòcrates. A nosaltres no ens estranya, perquè ells han silenciat també tots els actes que va organitzar la Comissió Puigcentí, que va organitzar nosaltres, alguns companys i gent afín, que van estar, bé, vam fer 3 dies d'actes allí a Sant Andreu, un Ateneu, després al cementiri, van estar abarrotats, va quedar moltíssima gent que no va poder entrar, va ser uns actes emotius, que van venir cantants, van venir de Portugal, l'únic que queda de... amb company de José Afonso, un home de 83 anys, l'únic que queda de la revolució dels clavells, de 25 anys, un home revolucionari que havia estat de Luar, una organització de lluita armada d'aquella època. Bé, van venir també d'Astúries, que van cantar en asturià a Margalida, van venir de Madrid, el fill de Rafael Amor, en fi, i d'altres cantants. Va ser un èxit total, va ser una cosa emotiva, gent plorant, perquè es van intercalar també entre les cançons, es van intercalar diversos textos de les lluites actuals, de com estem, de les lluites que hi ha, de com està a nivell local o nacional i a nivell internacional, i bé, va ser un gran èxit. Després vam fer l'endemà, el dia 2 de març, bé, jo vaig participar, també vam un altre company, Jean-Marc Francesc, que havia estat en el MIL, també va participar, també va explicar, un llibre que ha de sortir l'octubre sobre l'olla. Jo vaig aprendre a pertànyer a l'olla, com es van desarticular el MIL, doncs l'olla va ser un nom invitat per la policia, doncs que va actuar molt els primers temps amb el MIL, i després va fer moltes coses, va intentar doncs alliberar-lo de la presó, va donar molts diners pels GARI perquè fos a nivell internacional, doncs es pogués fer lluites a tot nivell, que van haver-hi moltes a Europa, més que a l'estat espanyol, per intentar alliberar no només a Puigcentí, sinó als altres companys. Bé, doncs va venir també un valencià, jo que vaig cridar, perquè jo creia que ja era hora, perquè quan va matar a Puigcentí, va matar també a Tarragona a un altre que deien que era un assassino polaco. De polaco no tenia res, era un dissident de la DDR que va estar anys a la presó, a la DDR, que volia escapar-se d'allí. Al final es va escapar, era alemany, tenia fill, tenia dona i filles, es va trastocar una miqueta i bueno, va haver-hi... I aquest home, doncs hi ha un company d'aquí, un Raül, no sé dir que si podria vindria, no crec que hagi vingut, si no hauria saludat. Doncs ell ha fet un llibre, ha estat molts anys intentant recuperar la veritable història de Henschet, que no era Henschet, que era un altre nom i era alemany, i ell també va venir, va explicar aquesta història, perquè per un van matar els altres, és a dir, com tots dos eren, van a agarrar i Puigcentí, doncs que era també un criminal, un delinqüent, una persona miserable d'això, i van agafar aquest alemany també per dir que era també el mateix, i un per l'altre doncs van matar-los a tots dos. Bé, estava dient dels actes que van estar a Barcelona, després a la tarda vam fer un acte també que vam parlar de les... diversos col·lectius van parlar de la situació actual, com està tot, intentar trobar-ne doncs estratègies per poder lluitar en contra de la situació en què estem. Després va haver-hi el cementiri, després van fer més actes, es va fer un gran mural doncs allà a Vallcarca, i que estarà, suposo que quedarà per sempre, i també als anònims de Granollers. A Granollers es va fer un acte també en el qual vaig parlar jo, vaig parlar Jean-Marc, i van també alguns cantants d'aquests que he citat que venien de fora, van cantar. Va ser molt emotiu, tot això està gravat i filmat. Bé, i tot això va estar silenciat, completament silenciat, pels mitjans. Els vam enviar a la nostra comissió de difusió, ho va enviar-ho als diaris, ho va enviar-ho a tots els diaris i a les emissores, ho van silenciar completament, com si no existíssim. O sigui, i fins i tot jo vaig intentar, com he fet altres anys, amb els diaris, publicar un article de memòria que digués Salvador Puigcentí, 50 anys després, fer una espècie de una visió d'aquella època i d'ara, com he fet altres vegades. M'ho van negar.
Aquests són els demòcrates, els nostres demòcrates. Ja sé que aquí encara és pitjor, eh? Allà són demòcrates, però és que Puig Antic no era un demòcrata. Nosaltres no eren demòcrates, collons. Nosaltres érem revolucionaris i anàvem a una transformació total de la societat. I la democràcia, tal com està avui en dia, els demòcrates, aquesta democràcia en una societat injusta, que uns ho tenen tots i els altres no tenen res, és una falsa i és una fal·làcia mentida, no és democràcia. Bé, nosaltres no érem demòcrates i en tota manera doncs va passar això. Bé, tot això venia amb el poema aquest d'en Servià, aviam. I després hi ha un altre poema que jo vaig escriure al company, i també doncs es llegirà. Vaig escriure altres poemes, però amb aquest ja n'hi ha prou. I bé, després de, ara farem això d'aquest aquest petit audiovisual que dura 7 minuts, després llegirem aquests 4 poemes i a continuació jo començaré a fer la xerrada, començaré a explicar un poquet, en fi, un poquet la història, que alguns ja la coneixeu. Intentaré ser una mica de síntesi, una miqueta el més important, i intentar dir de tot allò que queda, de tot allò que serveix per avui i tal. I bé, doncs ara començarem ja amb aquest petit audiovisual que dura 7 minuts.

0: Vicent Andrés Estellers, a Puig Antic. Puig Antic, jo te invoque, perdón.
1: Aquí amb la micròfon.
0: Ara? Se sent? Ja. Puig Antic, jo t'invoque i cride des de la morada del teu sacrifici, la teua mort, la teva amarga matinada, i espere la irrupció de la teua mort, cruel com no hi ha d'altra. Puig Antic, jo t'invoque, vine. El meu cor t'aguarda fent senyals a la terra, un alfabet de dol i ràbia. Puig Antic, vine. El meu cor t'aguarda. Hauries escoltat el relat infinitament trist, amarg, del combatent que va conèixer la pols i el vinagre de la derrota. Hauries escoltat el relat humil de la petita mort diària sacrificada, heroica, la virginitat perduda, venuda, embolcallada amb un tros de paper. Et varen engolir tots els relats, totes les desaventures del nostre poble, cloent els ulls, amb tristesa, amb horror, amb amor també, i et vingué una gana en comprensió, una fraternitat universal. T'hi proposaren lluitar a duc pel que no coneixies, pel qui patia junt, en silenci, obstinat. L'home serà germà de l'home, havien anunciat, veus de punys. L'home tornava a ser germà de l'home escut i lluitava per ell, per més que ell ho sapigués. Vull retre't el meu humil homenatge. Vull apropar-me a la teua fossa i depositar davant d'ella l'homenatge de la meua tristesa, del meu amor a tu que et vares dedicar a la causa del nostre poble i vas morir per ell, calladament, heroicament, eucarísticament. Aquell matí de març que no vull oblidar, dic el teu nom i dic tots els pobles, tots els morts, els assassinats. Aquella matinada al pati del càrcer et va servir una mar d'esdichuni, una tassa de mort, un calze de pèls. Vas cloure dignament els ulls i te'l vas veure tot dins la darrera gota perquè la teua mort fos la darrera pel teu poble, per les teves comarques, els teus rius, els teus boscos, els homes que treballen el pa, la fusta, el ferro, les noies que fan l'amor, els enamorats, els infants, els carrers, els arbres, les places, els campanars, lligat de cap a peu, entre altres parets, vas morir pel teu poble. El teu poble ho sabia, i callava per tu, i plorava per tu. El poble, el nostre poble, t'ha engolit, t'ha fet seu. Màrfega suada, pensament, record, pa, sement. Has esdevingut poble en el poble, combatent des de la teua mort, des de la teua pols. Enlairem el teu record d'alosa, de forment, que així emplena el dia i creu el firmament. Puig Antic, et recorde. En el nom de les coses que fem, dissolt, en l'ampla claretat, fent música, brisa, temps. Per a tu el meu record, aquell jorn planer, un dia en tres dies que puja sense rent, Puig Antic, morada i vent. Quin altre llegíem, Ricard? Quin altre volies que llegirem?
1: Sí, l'altre és el que he esmentat, que és del Servià, de Miquel Servià.
0: Tu o jo?
1: Què?
0: El Servià.
1: Com que no hi és?
0: Sí, espera't. Sí. D'aquí a 4 hores, no?
1: Sí, aquest és.
0: Si hi ha un altre voluntari que vulgui llegir, està aquí, eh? ¿Qué eres leerlo tú? Adelante. Aquí tienes.
1: Gracias.
2: ¿Tienes cable para evitar tropiezos?
3: De aquí a 4 hores sento una fred més freda que la freda i una espera punyet desesperada. De aquí a 4 hores no hi podem fer res, et tallaran la vida. Els murs estressen més gruixuts que mai al silenci de mort del carrer intensa. Aquesta nit rabiosa i sense alè en què secretament m'ho han anunciat. Una llarga filera de tricornis en barra el pas i ens punxa el sentiment. Tu ets ple de vida i encara hores d'ara d'esperança. D'aquí a 4 hores seràs només un nom. El nom d'un mort flamant, reivindicable, amb el que alguns polítics sense sang, que es diuen esquerrans i no han fet res per treure't del dogal d'una mort certa, se'n faran pantagruels i a vengança. Per als seus bruts, hipòcrites, brams d'ase. D'aquí a 4 hores passaràs a

0: per l'incòmode record, per les consciències d'alguns que han fet veure que lluitaven i que al primer club d'ull que els ofreixim pactaran un seient a Previsteri amb els mateixos que, d'aquí a 4 hores, 26 anys només, et mataran.
1: Ara va el teu, no, Ricard?
2: Sí.
1: És In Memoriam. Aquest és d'en Ricard, el títol In Memoriam. És projectant-nos en el futur, sentint el pes del present, on radica la nostra raó de ser. Salvador Puig Antic, la model de Barcelona, desembre del 73, fragment d'una carta escrita per a la seva germana Marsona. Comença el poema. L'espessa boira ha anat cobrint en el pas del temps les darreres clarianes de l'horitzó proper, esdevenint els nostres passos perduts en les penombres de la terra. Reflexos vivents d'ombres combatives, immerses en la grisor punyent. Caminem enmig dels espais nebulosos, per entre el fum i les cendres, ben arran, xarrupant d'aquesta terra humida, humiliada i ennegrida. Han passat els anys i els records aflueixen encara amb força, vida i ràbia a la memòria. Han passat els anys i l'alè de l'aire matiner reforça ta presència en ma memòria. Resten vius, en parlen, s'aboquen, s'escampen els records entranyables, els teus gestos, el teu parlar, el teu somriure, el teu rostre viu, alegre, reflex d'il·lusions i d'esperances, plenes. Salvador, company perdut per sempre. Han passat els anys i encara romans viu i actiu en les consciències i accions dels nombrosos homes i dones lliures, menat per l'aire pur i pels vents nets de vida i llibertat. Han passat els anys i t'has fet gran, has crescut en la nit perdurable, vius en els estels lluminosos, en el sol que escalfa, en la natura tota adormida. Reneixes en cada crit de revolta, arreu, on la dignitat de l'home s'alça contra la misèria imposada, quotidiana. La teva perseverant presència es manifesta victoriosa en l'espera de l'arribada de l'alba i s'emmiralla en mil indrets, en l'aigua menuda de la pluja, en l'esguard serè de la natura, en els camins encetats dia a dia. En l'espessor de la boira apareixen ara, com ocell que escampa el vol, endinsant-se en la immensitat de l'univers, penetrant per tot el crit d'esperança, arribant la teva veu als presoners que avancen tocs assetjant les noves gàbies de tècnica acurada i obrint a l'esforç noves bretxes d'aire no contaminant, nous espais guanyats de llibertat. I esgarrapem, exacerbats i amb ràbia, les teranyines metàl·liques que ens estrenyen amb força, tot barrant-nos el pas a la plenitud de vida, tot ofegant-nos el camp dins la foscúria. Sí, Salvador, la ràbia i la impotència encara perviuen, s'enlairen i creixen. Salvador, memòria immortal del temps que ens acompanya, fortalesa lliure, inexpugnable, flama incandescent, vent que no cessa, llampec esclatant, ràfegues de llum en les nits de tempesta.
2: Bé, doncs començarem una miqueta més tard, oi, la xerrada. Crec que era convenient potser fer esment aquests poemes. Vull abans de començar fer un incís, parlar de l'Oriol sobre les Soberanyes, que hem llegit aquest poema de Luis Contreras Solo, perquè va ser, és un dels companys oblidats i era un company molt estimat, tenia un gran carisma. Ell va aglutinar, va fer que existís el MIL. Va passar molts anys a les presons entre França i Espanya i va ser, era un guerriller, era obrer tipògraf, estava dintre de les plataformes de Comissions Obreres, que era la més radical, de pràctica llibertària, pràctica antiautoritària, que no només s'enfrontava a l'Estat i a les patronals, sinó també a aquells partits, o aquells partits que volien dirigir aquesta classe obrera, volien dirigir-la, i al final en bona part ho van fer. L'Oriol era molt estimat per tots nosaltres, tenia un gran carisma, era una persona com en Salvador, tot cor i tot vida, es donava als altres, era un entusiasta de la revolució, un entusiasta de la vida com en Salvador. I bé, era tipògraf, ell estava a Toulouse, a Tolosa, al Llenguadoc, allà teníem una impremta expropiada d'on s'editaven, abans de que el MIL existís, s'editaven infinitats de pamflets i de llibrets que passaven clandestinament pel Pirineu amb motxilles, amb cotxes, com fos, i es repartien en fàbriques i en barris de Barcelona i d'altres llocs de Catalunya. L'Oriol era un esperit, viu, era com un... tothom l'esperava quan sortia de la presó, era realment una persona increïble, lluitadora fins al final, ho portava en l'ànima, i avui, que és el 48è aniversari, justament, que el van matar a prop de Iraig, a prop allà a Navarra, però tocant ja la frontera amb Iparralde, amb França, doncs avui que hem de parlar el 50è aniversari de Puig Antic, crec que dia necessari fer un esment de l'Oriol, de l'Oriol Silvestre Granyes. Bé, parlar d'aquella època, a vegades em sento com un... jo que vaig fer una mica d'història contemporània, em sembla que estigués parlant de la prehistòria. Perquè hem passat tantes coses després que, clar, els que vam estar en unes lluites obreres, perquè llavors la classe treballadora era la vertebració de tot, d'on sortia tot, i a Catalunya i altres llocs, com el País Valencià, altre lloc de l'Estat, doncs també era predominant. Aleshores, en fi, després de tot el que ha passat en aquests 50 anys, doncs sembla que sigui com un somni, una cosa que no hagi passat. I sí que ha passat, perquè me'n recordo molt bé, i a vegades sembla que sigui ara mateix. I quan sento algun poema, alguna cançó, em ve tota la memòria i em sento, doncs... En fi, potser és que m'estic fent gran, abans això no em passava, i m'emociono. Nosaltres, en Puig Antic i jo, i tants d'altres joves, som d'una època que els nostres pares som els que vam lluitar, els fills dels vençuts, els fills que van lluitar a la guerra. No sé si és una casualitat, però és també digne de mencionar-se una coincidència que els pares de Puig Antic i els meus van coincidir al camp de concentració d'Argelers-Sirmer, juntament amb més de 100.000 companys republicans, anarquistes la majoria, comunistes d'altres sectors republicans. El pare d'en Salvador, quan va tornar, el van condemnar a mort, i com estava allà per afusellar-lo, el van indultar, i això mai ho va poder superar. El meu pare va sortir del camp per una família per Carmont, Ferran, i quan van arribar els nazis a la ciutat el van agafar i se'l van emportar a un camp de treball, que se'n va sortir, però va venir molt disminuït. I després van venir amb ma mare i d'això van venir cap a Barcelona. Ell era mestre, professor, no va poder exercir de professor. Després d'estar a la presó va haver de carretejar doncs, paquets i d'això, i va morir quan jo tenia 11 mesos, encara no tenia un any. Nosaltres som d'una generació que ens vam formar
3: quan tenien 13, 14, 15, 16 anys anaven a manifestacions, ja treballaven i estudiaven, amb una creixença d'aquest moviment obrer que a Catalunya i altres llocs es va tornar a refer en les comissions obreres, en vagues, en lluites, en seminaris clandestins, en vagues de primer de maig, en actes solidaris. En fi, és com recordo jo una època de creixença dels anys 60, com eren molt jovenets, i es van anar fent homes, per dir-ho d'alguna manera, i dones, ja quan eren molt joves. I quan ja arribem ja a ser més grans, ja tenien tota una experiència. Hi havia hagut una radicalització de les lluites. Passava moltes coses, no només a Catalunya, a altres llocs de l'Estat i del món. Hi havia lluites guerrilleres, lluita armada als 5 continents per diverses causes. Llavors hi havia vagues autònomes, vagues salvatges a Europa, sobretot a Itàlia i altres llocs, com mai havia passat. És a dir, els sindicats després de la Segona Guerra Mundial, els sindicats que eren guiats pels partits comunistes o socialistes, que havien integrat a la classe treballadora dintre del capitalisme i dintre de la ciutat burgesa, aquests sindicats feien falla i va sorgir tota una classe obrera nova, doncs, que va lluitar i va fer lluites autònomes al marge d'aquests sindicats pactistes i aquests sindicats reformistes, integradors. I això també passava a Barcelona i a Catalunya. També passava que es van anar radicalitzant les lluites obreres. És en aquesta situació dura del règim, que el règim estava a les acaballes, però actuava amb duresa, amb fermesa, en lluita, en repressió bestial. És així com a l'octubre del 71, a la SEAT, amb una vaga de la SEAT, van entrar la policia amb helicòpters, amb metralletes, amb cavalls, tot això, i va haver-hi allà una batalla campal dintre la fàbrica SEAT, i van matar un primer treballador, Antonio Ruiz Villalba. Allà mateix es va crear un grup d'autodefensa. En aquell moment, en les fàbriques, hi havia algunes lluites autònomes abans i que van venir després, com Cami, com Telefunken de Terrassa, com després la Harry Walker, etc. Es van començar a crear comitès de fàbrica clandestins, i en algunes fàbriques en què hi havia una radicalització més gran de treballadors, fins i tot es van crear algun grup d'autodefensa. És en aquest context en què neix el MIL, en què naixem nosaltres, que venim d'aquesta classe obrera més combativa. Alguns treballaven i estudiaven, d'altres eren obrers només, i alguns altres eren estudiants que van deixar els estudis per passar-se plenament a la lluita, a aquesta lluita. Bé, és així que jo el 72 vaig entrar en el MIL. Jo treballava en un hotel recepcionista, em van venir a buscar els companys, i em va dir: ara et necessitem perquè passem a una nova fase, una fase ja d'enfrontament total, per donar cobertura a les vagues, a ajudar els treballadors a les fàbriques i muntar una editorial clandestina que sigui el reflex de totes aquestes lluites que es fan a casa nostra i que es fan també a l'estranger, i per publicar diversos textos teòrics i d'això que enforteixin la lluita autoorganitzativa i la lluita antijeràrquica i autònoma de la classe treballadora. És en aquest sentit que neix el MIL, i en aquest sentit jo, que havia estat, igual que el Salvador, havíem estat en contacte amb vagues, amb lluites, en fi, en tot aquest moviment autònom que es anava generant a Barcelona, és quan arriba el moment i a mi venen a buscar, jo deixo la feina, i en Salvador també deixa. Ella treballava i estudiava econòmiques, i també en aquest també deixa per integrar-se plenament al MIL. Ell més aviat en els grups autònoms de combat, que eren doncs els que feien les expropiacions, i jo més aviat a la biblioteca, però participant també en tota la logística d'infraestructura, en anar a recollir materials a França, a passar-los, contacte amb barris i amb fàbriques. És així com jo el vaig contactar al Salvador amb la SEAT, amb treballadors de la SEAT, que també van rebre molts diners per la seva caixa de resistència, i molts treballadors de la SEAT van participar en una lluita que ara seria actual. Mireu que han passat 50 anys, una lluita que era en contra dels bancs i en contra del turisme. Mireu si ara això no seria actual. En Salvador, el metge, com nosaltres li dèiem, era una persona excepcional. Era una persona que era capaç, es trobava en altres persones que eren marxistes clàssiques o ortodoxes o nacionalistes radicals, no sé què, i era capaç de trobar l'entesa, de trobar el millor de cada un per fer accions conjuntes, per fer accions, i això era en Salvador. En Salvador Puig Antic no era només el xòfer on es feien les expropiacions, sinó que va fer molts textos polítics, era un home reflexiu que intentava mediar quan hi havia disputes, va estar en contacte també amb les edicions Maig 37, va estar en contacte amb els barris. Jo recordo una vegada que el vaig trobar, que ens trobaven en bars a vegades i també en uns locals propis que teníem, que va venir molt content, això devia ser el 73, molt content perquè venia de parlar amb unes dones que eren de comissions de barri, d'un barri, però que eren dones feministes, no sé si aleshores se'n deien així, que volien, portaven tots uns escrits per llegir, que eren per passar amb un casset que eren textos que es demanava l'avortament lliure, es demanava que la dona tenia dret a gaudir del seu cos i en contra de la societat patriarcal. Això passava als 72 i 73. És a dir, que la lluita no era només contra les fàbriques, la lluita no era només per la qüestió, per arribar a una societat que no hi hagués explotació econòmica, la lluita era, nosaltres lluitàvem a tots els nivells en contra del capital, a les fàbriques i arreu, a tot arreu. I bé, vam crear, i aleshores, bé, vam estar connectats a través dels treballadors de plataformes, de fàbriques, també en Itàlia, en França, en solidaritat amb vagues, i eren partidaris de la Primera Internacional, que deia que eren l'alliberament de la classe obrera només podrà ser classe dels mateixos obrers o no serà. En quant a això, eren partidaris també de la revolució, intentar fer-la en la vida quotidiana, a la nostra vida, intentar no esperar un dia que serà la revolució. Això és un puig, no hi creiem, tot això. Creiem que s'ha d'anar fent una alternativa individual i col·lectiva a través d'una pràctica i anar fent forats dintre del capitalisme, dintre dels estats, per anar creixent i anar fent possible, doncs, de poder algun dia crear una societat llibertària, una societat diferent, sense classes, etc. Era una època d'esperança, de lluita. Nosaltres érem joves, teníem tota la nostra força i passava moltes coses a Europa i al món que ens feien... Els americans estaven sent destruïts, estaven sent derrotats al Vietnam. Hi havia lluites armades a 5 continents, a Itàlia, a Alemanya i fins i tot a Anglaterra. Hi havia la brigada de la còlera, que també feia accions. Sud-amèrica, també a Àsia, també hi havia moviments, també al Portugal, per arribar-se de les colònies. En fi, era una època en què hi havia una joventut que es rebel·lava en contra de la societat, dels seus pares, de la societat establerta, de tota la, en fi, de tota la qüestió que hi havia aleshores, més en fi, que ja venia de... És a dir, hi havia també la revolució sexual, la revolució comuna, comunitària, de crear comunes. Hi havia tota una sèrie d'aspectes que nosaltres, malgrat que era una dictadura, també ens va arribar. I després teníem aquesta classe obrera més combativa, que lluitava i que ens donava una esperança. Bé, no va poder ser així, encara que nosaltres vam continuar. Després vam continuar durant la transició, intentant, doncs, de trencar amb la dictadura, i que no fos com va passar després, que vingués una democràcia, doncs, de fatxada democràtica, però que estava íntegre tot l'aparell feixista de l'Estat, no només el repressiu econòmic, el judicial, polític, etc., estava íntegre. Vam intentar-ho. Estic parlant ja del principi de la transició, ja dintre del moment llibertari, que a Catalunya va ser molt fort. però ens vam trobar que davant dels

van passar a reprimir-nos, van començar a tenir alcaldies, a tenir autonomies, i van passar doncs ja a fer doncs de repressors, el que no, els franquistes ja no podien, ja no estava al seu abast, doncs ells van passar d'això. I bé, i doncs fins aquí hem continuat fins ara. El Salvador, he dit abans que era un tio excepcional, era una persona d'una gran vàlua humana i solidària. Mireu si era tio, era collonut, que quan el van ficar a la presó, a la Model, li van posar de funcionari un tal Arrue, que aquest venia del Puerto Santa María. El Puerto Santa María llavors era el pitjor penal que hi havia a tot l'estat. Li van ficar aquest home perquè li fotés la vida impossible. I aquest home, en contacte amb el Salvador, es va transformar. Va escriure un article, em sembla que va ser l'agost de l'any passat, no l'altre, el dia 2 o 3 d'agost al País, que deia que Puig Antic li va canviar la vida. En comptes de reprimir-lo i fotre-li, doncs va començar a parlar amb ell. Ell el va ajudar perquè tenia un fill petit en dificultats de parla i tal, ell el va ajudar, i aquest home va començar a llegir llibres anarquistes i va començar a posar micròfons i coses d'allà, un lloc on torturaven, perquè sortís després i perquè se sapigués el que passava. Era un home excepcional, era estimat per tots els que el vam tenir, els que el vam... Jo parlo més del Salvador, perquè jo amb el Salvador vaig tenir molt de contacte. En canvi, l'Oriol no, perquè l'Oriol, que era un altre cas també humanament i políticament increïble, ell va estar a l'any 69-70, després d'una vaga de gelats de Cami, va haver de fugir, que el perseguien, a França. I va estar allà a la badia de Cuixà, després se'n va anar amb els monjos que van donar acollida, després se'n va anar a Tolosa Llenguadoc, que allà doncs es va crear, allà va ser on va altres companys francesos, alguns d'ells que tenien, venien de l'exili, doncs van participar en el MIL. I des d'allà va començar a organitzar tota aquesta coordinadora del MIL, que eren sectors obrers importants, milers de treballadors, eren també la biblioteca, la part teòrica, i eren també els grups d'acció. Però intentaven no crear especialistes i moltes vegades estaven aquí i allà i estaven d'això. Bé, doncs deia això, que parlo més del Salvador, que l'Oriol sé qui era. Mira, vaig coincidir a la presó, quan a mi em van agarrar, vaig coincidir a final del 74 a la presó amb ell, abans que ell anés a Segòvia, i després, on sabeu, va haver-hi la fuga de Segòvia i va passar el que va passar. Però en Puig Antic era una persona que per les seves qualitats humanes, solidàries, tal com era estimat per tots els que el van conèixer, no només pels seus companys, sinó per tota la gent que va tenir l'oportunitat de conèixer-lo. Era un tio collonut, era de lo millor que jo he conegut en aquella època, era després, ho donava tot, era exigent, era comprensiu i era una persona extraordinària. Bé, llavors el vam intentar salvar, i jo vaig entrar en el 72 i en el 1000. El 1000 queda, com sabeu, en el setembre del 73 queda desarticulat, uns quants companys podem escapar, jo quedo amagat a Barcelona 15 dies, després passo a Itàlia, allà tenien companys, la Recordos de Lota Continua i companys anarquistes, que ja en el 69 va haver-hi una vaga molt important, Blanc Sol Autònoma, escrita pels companys vaguistes, i aquest llibre es va imprimir a Itàlia. Uns 8.000 exemplars van passar clandestinament pel Pirineu i van ser distribuïts per fàbriques de Catalunya, per associacions, polítiques, etc., per diversos llocs. Bé, aleshores jo vaig, després d'estar 15 dies amagats, vaig anar a Itàlia, allà havia companys, i com vaig veure que a mi no anaven a per mi, trucava a casa, de casa no sabien els tot o ben res, evidentment, llavors doncs vaig tornar i em vaig integrar dintre de grups autònoms llibertaris que la policia va dir olla, per poder-nos jutjar. Aleshores, l'olla, que eren companys també de

Salvador del Mil, que van actuar també a finals del 72, van actuar en quatre expropiacions junt al Mil. Hi ha una que és important, que em sembla que és el desembre del 72, en una expropiació a la Caixa d'Estalvis Laietana de Badalona, ja no existeix, han estat totes liquidades. Es fa un acte a viva veu, hi havia molta gent allà, que es va tancar, es va dir que aquell acte es feia a la memòria del guerriller anarquista Quico Sabater, perquè per nosaltres era molt important aquesta guerrilla anterior a Catalunya des del mateix any 39. Hi ha joventuts llibertàries, centenars de xavals van reprendre la lluita, van salvar moltes vides. Ja a l'any 43 van ser 14 ajusticiats, 14 joves de joventuts llibertàries van ser ajusticiats a Garrotville, a la presó model de Barcelona, l'any 43. És una lluita que no s'acaba mai, que comença. Nosaltres la continuem en unes circumstàncies diferents, però tenien com a referents a tots aquests guerrillers que eren populars a Catalunya, molt coneguts encara aleshores, i que alguns d'ells, encara com a Massana i d'altres, Teòfil Navarro i d'altres, estaven a Toulouse, estaven a França. Aleshores, ells van ser els que ens van donar metralletes, Stein, bombes de mà, colts, etc., que havien servit també per als nostres guerrillers als anys 40 i 50, que més d'uns miler d'ells van morir en combat assassinat, un miler d'ells, no eren quatre gats, era un miler d'ells que van poder resistir, aguantar tant, perquè tenien el suport de molts pagesos i del poble treballador, no només dels anarquistes, sinó de moltíssima gent, inclús petits burgesos, perquè la dictadura va ser terrible, anava en contra de tots els que no eren feixistes. Aleshores, aquesta guerrilla anarquista catalana va tenir el suport de moltíssima gent i va durar tants anys, malgrat d'estar isolada, perquè, com sabeu, la dictadura franquista tenia el suport de les democràcies occidentals, que van prometre que ajudarien, que quan acabessin amb Frank, a dir que amb el Hitler i amb Mussolini vindrien així, perquè van ser milers de compatriotes republicans i anarquistes que van lluitar i van alliberar les ciutats del sud de França i també van arribar a París, com sabeu, en la novena. Bé, doncs nosaltres teníem aquesta referència i teníem un llibre de capçalera d'un company, Antoni Tellez Solà, que també va ser guerriller i va escriure molts llibres que ens han ajudat, perquè ell era amic, era company d'empeixeries, el Quico Sabater, i es va dedicar a escriure, a parlar amb ells i a recuperar tota la informació, perquè aquesta lluita descomunal, aquesta lluita que va durar tants anys, fos coneguda, no fos tergiversada. I bé, i nosaltres hem continuat investigant, hem continuat donant amb aquesta lluita dels nostres guerrillers, que nosaltres, a vegades ho dic, possiblement ens va ajudar molt que abans, pocs anys abans, hi hagués hagut una guerrilla anarquista que va tenir tant de ressò i va crear tants de problemes al règim franquista. Com sabeu, Quico Sabater va ser considerat l'enemigo número uno del règimen. I bé, llavors cito això perquè és important aquest referent. Quins referents teníem? Els referents que teníem nosaltres ens van anar fent en la lluita. En la lluita i al moviment llibertari i als anys 60 organitzativament havia desaparegut com tots els altres. Aleshores és en els finals dels 60 i en els 70 que degut a aquestes lluites obreres més radicals a través de plataformes, dels GOA, etc., que es va trobant un camí llibertari d'acció directa, un camí en contra de l'Estat, en contra dels dirigents del dirigisme polític del partit i dels partidets dels grupuscles que també volien dirigir amb una verborrea a vegades pseudo-revolucionària, però que volien era substituir aquesta classe autònoma. Bé, nosaltres doncs vam parlar de l'agitació armada perquè no estaven d'acord en totes les lluites armades que hi havia pel món, la gran majoria, que eren una élite separada de les lluites de classes de la guerra social, de la lluita dels treballadors. I aleshores, com va passar, per exemple, a Algèria,
que era, sí, eren socialistes, autogestionaris i tot això, però era una cúpula militar que quan van arribar van crear una estructura de domini, una dictadura, i encara continua. Nosaltres creiem que eren els mateixos que patien la lluita, que patien l'opressió, que s'havien d'organitzar, i és així que es van crear, doncs, ERA, es van crear alguns, i la olla és això, la olla són diversos grups de treballadors que treballaven i es feia treballar, feien les accions. La olla va fer moltes accions en solidaritat amb Puig Antic, només en diré una. Puig Antic va ser jutjat allí per el Consell Militar, dues penes de mort, un dia, em sembla que era el dia 8 de gener del 1974. Aleshores, aquest dia havia de ser conduït en un cotxe, conduït d'això, fins a la Model. Aleshores, la olla, nosaltres teníem preparada una acció per rescatar-lo. Havien d'interrompre, sabien per on passaria per arribar a la Model, per allò que... Aleshores, companyes, perquè en la olla hi havia dones, 7 o 8 dones que feien accions també d'agitació armada, perquè participaven en les assemblees on es decidia tot, perquè treballaven igual que els homes i tant participaven igual manera, doncs aquestes dones en cotxes de bebès, de nens, havien de passar, interrompre el pas de la camioneta que portaven a Puig Antic cap a la presó Model, i aleshores desaparèixer, no? Però en principi perquè frenés el cotxe. I aleshores havien d'actuar dos cotxes armats, ben armats, millor que ells, i també hi havia un altre cotxe que també hi havia també preparat, si havia d'intervenir, i també doncs un metge i una infermera. Tot això estava preparat perquè sabíem que pintava malament la cosa, malgrat que feia 5 anys abans o 4 anys abans en el Consell de Burgos que van condenar 5 etarres també a matar-los, i al final els van commutar la pena. Hi havia aquesta esperança, però havien matat el Carrero, la ETA, i ja tenia dues penes. I ja des de que va haver-hi el policia mort en la refrega que va haver-hi, en l'emboscada que ell va caure, que ell també va sortir greument ferit, ja de Barcelona van exigir la seva mort. El capità general, aquell que a mi s'hablava, com es deia aquell tio, José Antonio, aquell de... Sí, el que va ser després dels Jocs Olímpics. Samaranch. Aquest tio va demanar la seva, tot això i tal, i ja estava condemnat. Ja volien el seu cap. I abans de que matessin a Carrero Blanco, ja els jutges, estos o no, els fiscals ja demanaven dues penes de mort. Ara bé, segurament el fet de matar Carrero Blanco va incidir també en la venjança, no? Però ja el volien menjar abans. Bé, doncs nosaltres teníem preparat el dia 8 de gener. Aleshores, a través d'Oriol Arau, que era l'advocat, doncs se li va demanar, perquè les converses entre l'advocat i el pres podien ser, no calia que hi hagués allà la policia pel mig, no? els funcionaris. Però li va dir aquesta acció i en Salvador no va voler, perquè ell va dir, l'advocat va dir, que ell no volia que una acció d'aquest tipus, que no sap què passarà, que hi haguessin companys ferits o morts, i que en la seva vida ja n'hi havia prou, i potser també ell resultaria ferit o d'això. O sigui, no va voler que es fes aquesta acció. Sempre fins al final va haver-hi sempre la possibilitat d'un indult que mai va arribar. Bé, el Salvador ens el van matar d'una manera horrible, físicament ens el van matar d'una manera terrible, i però ells no sabien que el seu esperit de lluita, que la seva vida dedicada plenament a la transformació social, que això no podien matar mai. I el Salvador sempre, junt com els altres companys, no només ell, sempre serà viu i vivirà mentre hi hagi gent que lluiti de debò, homes i dones lliures que s'enfrontin a l'opressió,
companys i amics i amigues, no hi ha un altre camí que la lluita, no hi ha un altre camí que lluitar, no hi ha un altre camí. I quan hi hagi lluites, no importa a Barcelona, a València, a Singapur, on sigui, gent que s'enfronti contra l'Estat, gent que lluiti de debò en contra de l'amic real i vagi creant bretxes de llibertat, aleshores el nostre company Salvador Puig Antich serà viu, viu com és en tots nosaltres. I ara de les preguntes que vulgueu.

0: no he parlat de la vigència. Evidentment, tot allò que lluitàvem, perquè vam lluitar, no ho vam aconseguir. Lluitàvem una ciutat sense classes, acabàvem les estats, anàvem per ahir, no? Perquè hi havia una sèrie de circumstàncies mundials i érem joves i ens creiem ja que havien l'economia marxista, tot això, ens creiem que el capitalisme estava ja a la fase última de monopoli que hi ha per circumstàncies i coses que anaven passant. Aleshores no ho van aconseguir, però és que la vida des del temps de les cavernes és sempre una vida per la justícia, per la llibertat, per la igualtat, des de sempre. Aleshores, la seva lluita, la nostra lluita d'aleshores, nosaltres estaven en dictadura. Ara no ens queixem, que no es queixin els joves d'ara, que està tot molt malament. Tenen un cert tipus de llibertat d'actuació, no poden canviar res, però tenen, no era com nosaltres, que estàvem completament reprimits. És a dir, la seva lluita, la nostra lluita, és una lluita d'abans, d'ara i de sempre. És la lluita per la llibertat en el sentit profund de la paraula, que alliberi els éssers humans, que ens alliberi a tots i ens agermani. És una lluita intensa. Nosaltres vam fer coses que, bueno, vam dir moltes coses que han passat, d'altres no han passat, moltes sí que han passat. I una cosa, allò que dèiem, que allò era del situacionisme, deia abans que vam tenir la influència del maig 68, del situacionisme, no? Que intentava agafar el millor de l'anarquisme revolucionari i del marxisme ortodoxa per l'autogestió i intentar, i tenia una dita que deia, abans l'he repetida, que deia que no es pot lluitar contra l'alienació en formes alienades. Lluitar contra l'alienació és també creure en uns partits polítics que ells estan dintre del joc que domina el capital i que utilitza, perquè a partir d'ahir ens alliberarem. Això també és alienació. La història ens ha demostrat que tots aquells que intenten dintre del sistema canviar-lo fracassen. Aquí tenim el nostre país últimament, Alemanya, bueno, i això portem 200 anys, però bueno, a Alemanya hi havia aquests ecologistes que eren més d'esquerra que ningú, més llibertaris que ningú, i ara són, estan a la dreta inclús del partit de dretes allà, de la Merkel d'abans. S'integren dintre de les seves regles i al final acabes. Nosaltres creiem que s'havien de lluitar, també és molt difícil, però d'aconseguir crear unes alternatives diferents per una pràctica diferent, llibertària, antiautoritària, en aquells espais de llibertat, a la ciutat, al camp, el que sigui, que fes possible alguna vegada, degut a algun cataclisme, alguna cosa, no sé, com va ser la Guerra Civil, que es van aixecar i van ser vençuts a Barcelona, a molts llocs, aleshores poder aprofundir. Però anar amb aquesta via fracassada de 200 anys, que de crear partidets, anaven en contra d'estructures, de crear estructures de poder, que les estructures de poder es reprodueixen, encara que siguin molt bones paraules. Això és vigent, això ens ha donat la raó, per més difícil que sigui, ens ha donat la raó. Aleshores, la nostra via, en fi, aleshores teníem les metralletes Stein, teníem, però no només teníem això, teníem, no tots nosaltres estaven armats, hi havia alguns que quan estaven fent això ho feien i ja està, d'altres no, d'altres hi havia. Però vull dir, avui no és que s'hagi d'anar la metralleta i no s'hagi d'anar amb això, però el que sí és s'ha de combatre el discurs de la penetració mental de les idees reaccionàries, burgeses, idees insolidàries, individualistes que han anat penetrant, i això només es pot fer a través d'una pràctica diferent, una pràctica diferent. Estem desil·lusionats, estem confusos, estem fets una merda? Doncs no, senyor, ens hem d'aixecar, la lluita sempre ha de continuar, des de zero, des de zero, des de 1,5 o 1,7, s'ha de sempre lluitar, perquè si no lluites, l'enemic cada vegada és més fort i et trepitja més. I aquesta joventut que tenim ara, aquesta joventut seran els nous esclaus del segle XXI, com no s'aixequin, com no lluitin, com no creïn, protestin i creïn, perquè la robòtica, tota la tecnologia aquesta que serveix també als poderosos, serveix per tenir-nos més controlats, més fotuts, ells s'han de rebel·lar, perquè és que no tindran ni feina. En uns anys que vinguin després seran els pàries, i quan no es rebel·lin, quan no lluitin de debò, la cosa serà sempre pitjor. Nosaltres vam lluitar, eren joves, tenien tota l'energia, tota la força, amb unes circumstàncies diferents, potser diferents perquè s'acabava la dictadura, i a Europa hi havia molts exemples, doncs, que semblava que anaven cap a un altre món, o anaven a superar unes situacions, d'unes situacions d'opressió, unes situacions i tal, i ara és una situació de baix, que anem de baix, però vull dir, s'han d'aprofitar les contradiccions del sistema, aquest sistema capitalista depredador, ja que sembla del segle XIX, que ja no se n'amaga, no se n'amaga, i que és tan bèstia, està deixant milions i milions de persones grans i sobretot joves al marge del treball, al marge de la societat. Això és terrible. Aquestes contradiccions s'han d'aprofitar per lluitar en contra, per intentar superar, creant bretxes de llibertat, crear com este que hi ha aquí, no? Este teniu llibertari, anar expandint i anar creant una consciència. Sense consciència no hi ha res, sense una consciència d'opressió, sempre una consciència que no pots lluitar, has de tenir consciència que t'estan fotent per tot arreu i lluitar. I aquest és el discurs, aquest és el d'això de Puig antic, de nosaltres i de sempre, que s'ha de continuar en les circumstàncies que van canviant, per anar en tots els esquemes, en totes les d'opressió que hi ha, com ara és la tecnologia, que l'utilitzen per controlar-nos, per fotre'ns més, encara que sempre que sigui un espai de llibertat, que tothom pot opinar i tal, sí, una merda. Ho saben tot de tu, et controlen i ja no, aviat no necessitaran ni la policia ja. Doncs bé, doncs no sé. Aquesta, aviam si feu alguna pregunta, perquè jo he parlat quatre coses, potser considera més importants i tal, però n'hi ha moltes d'altres.
1: Vosaltres practicàveu l'agitació armada, però no la lluita armada.
0: No, nosaltres diferenciaven. La lluita armada eren les lluites, per exemple, que hi havia, sí, a Alemanya hi havia la Baader-Meinhof, que era una lluita revolucionària, però era un grup a part de la classe treballadora que feien coses sense... Nosaltres creiem que havia d'emergir, que inclús que haguessin accions armades, per això hi ha una agitació armada, que havien emergir, que havien d'eixir de la mateixa classe treballadora i de les lluites socials. I després coordinar entre diversos grups, com va passar en l'Olla, que eren diversos grups que es van coordinar, i algunes altres fàbriques que van fer, com la SEAT i altres, que van fer actes, no? Creien que aquelles grups armats... que socialistes o per exemple la ETA, que volia crear doncs un no sé què, creaven unes estructures diferenciades de la classe que deia defensar, perquè no sortien de la mateixa classe, A Itàlia també, Brigata Rossa, a Itàlia havia dit a tot, havia infinitat de grups, no? Nosaltres creiem, per la nostra experiència, que inclús quan hi ha accions armades han d'eixir controlades des de la mateixa lluita d'on sorgeixen, i no dins d'uns grups, doncs d'uns opuscles que són diferenciats, que estan al marge d'aquesta lluita i van creant un poder sobre aquesta, no? He posat abans l'exemple d'Algèria, que és un exemple clar. Algèria, en principi, era el front d'aquesta lluita algerià i tal, era socialista, autogestionari, revolucionari, contra el capitalisme, i bueno, però es va crear un grup separat, un grup separat de la mateixa classe que lluitava, de la mateixa gent, i això va crear una dictadura, va crear un grup militarista que va dominar sobre els altres. No es va potenciar aquesta revolució socialista diferent, autogestionària. Hi ha molts més exemples. Aleshores, creiem que havia, inclús quan hi ha accions armades, no ha de ser un grup a part, una élite a part, que diu les consignes i parla en nom de la classe treballadora sense ser la classe treballadora. Han de ser els mateixos. En quant a això, sí, en quant a això vam aportar això, vam defensar-ho. I encara la Olla, que jo vaig pertànyer, aquests grups autònoms, encara va durar fins al principi dels anys 80. Va durar bastant més, bastants anys més.
1: Se plantejava en algun moment carregar-se algú?
0: No, si la cosa hagués evolucionat, possiblement els que vam plantejar sí, quan el Puig Antic, el detenen i tot això, que ja es passava ja una fase de gent de l'olla i dels GAC i tal, d'actuar conjuntament amb accions d'autodefensa, amb accions en contra de la repressió. Una cosa que vam es va fer és un empresari, però no va tenir temps, perquè les accions del 1000 no arriben a dos anys, des del 72 i 73, encara que abans hi ha el primer 1000, que es fa moltes accions, moltes coses, llibres i molta col·laboració de la mateixa classe treballadora més combativa d'aleshores. Aleshores, sí, hi havia un empresari molt conegut, però de matar-lo no, i també Johan Cruyff. Johan Cruyff, aleshores encara no s'havia raptat a cap futbolista, com el va, em sembla que era el 73, que el Barça el va... era com el Messi d'aleshores, era molt bo aquest tio, no? Era un tio molt bo, el Johan Cruyff i tal. Aleshores va fitxar al Barcelona i aleshores es va parlar que teníem un lloc allà a la Serra del Boixeró, allà a la Cerdanya, allà pel Pirineu, teníem una casa allà, un lloc amagat allà a la muntanya, allà en una cova pràcticament, que allò podia dir, bueno, i alguns companys del Mil doncs van anar i ja seguien la casa on vivia, on agafar-lo, tenien tot preparat ja per emportar-se cap allà. I aleshores, però això no es podia fer, s'havia de fer en consens, havien de reunir tots i parlar-ne. Aleshores un deia, no, que paguen els socis, collons, els socis del Barça. Aleshores alguns vam dissentir, vam dir, no pot ser, que encara no, la Pori encara no va darrere nostra, amb una acció d'aquest tipus tindrem l'Interpol i a més ens donarem a conèixer allí a Barcelona raptant una figura popular amb un equip de futbol, el Barça, que s'ha distingit pel seu antifranquisme sempre. Allà sempre hi havia actes, coses, era interclassista, hi havia treballadors, hi havia tot, però sempre ha sigut un club, com no es podia fer res en la dictadura, doncs a través del futbol allà doncs és... Hòstia, donant-nos a conèixer, serem impopulars, a més tindrem la policia darrere, no es pot fer. I ho vam desestimar-ho quan hi havia alguns que estaven ja preparats i ho volien fer-ho, no es pot fer això, de Johan Cruyff. Dos raptes. I després, si la cosa hagués continuat, jo no sé com hagués anat, de matar algú, no ho sé, no estava només en autodefensa, només defensar-nos. I en sabotatges, defensar-nos, això. Ara, d'anar a matar, així, fredament, no estaven d'acord amb això. Amb això no estaven d'acord. Ara, no sé com hagués evolucionat, si hagués durat més anys, aleshores no ho sé. El mateix Puig Antic va caure en una emboscada. Una emboscada amb una cita, que ell no havia d'anar-hi, una cita de seguretat, quan ja havien caigut. L'Oriol Soler Sugranyes va caure a la Cerdanya en una expropiació o atracament a la Caixa d'Estalvis, allà de Bellver de la Cerdanya. Van agafar-lo amb ell i a Pons Jovet. Un altre company, el seu germà, Jordi, va poder escapolir-se allí pels boscos i tal, que coneixia molt el terreny. Per què dic això? Aleshores, no sé per què deia això ara, sí, que l'Oriol... Sí, el... Mana? Sí, va caure en una emboscada. Aleshores, uns dies després, hi havia una cita de seguretat, la policia va descobrir, aleshores ell va anar, que no hi havia d'anar-hi, va caure en una emboscada i es va defensar. Aleshores, bé, i es veu que inclús en el tiroteig van ser els mateixos policies que van cargar la policia, que no va ser ell. Però això a nosaltres no ens importa si va ser ell o va ser el policia. Ell es va defensar, va correr en buscar i va tenir tot el dret a defensar-se de nosaltres, del nostre poble treballador. Es va matar milers durant la dictadura en consells de guerra que encara avui en dia són vigents. Es pot entendre que estem en una democràcia i que tots els consells de guerra de la dictadura encara són vigents? Alguns demanen el de Puig Antic. No, Puig Antic i tots, els milers i milers que van, perquè consells de guerra que van haver-hi, aleshores, el fet aquest del tiroteig, doncs, bueno, s'ha demostrat que tècnicament i tot, que la policia i els jutges mai van acceptar-ho, que van ser inclús els mateixos policies que se'l van carregar en el tiroteig. Però això a nosaltres no ens importa. Ell es va defensar, tenia tot el dret a defensar-se, i se'n s'hi acabó. I si va matar la policia, doncs, en fi... és el que va passar i ja està. Nosaltres érem antisectaris, antidogmàtics, antiautoritaris, intentaven ser-ho al màxim. I a mi em fa molt de mal veure que inclús dintre el món llibertari o dintre els sectors que es diuen revolucionaris són tan sectaris, tan dogmàtics, inclús jeràrquics. Pensava, dic, hòstia, pensava que nosaltres ho havíem deixat clar, tot això. Es van enfrontar al leninisme, es van enfrontar a això de a tot el que va passar a Rússia, que bueno, mostra que tot allò no era cap revolució, la revolució es va acabar el 21. Vam recuperar un marxisme que ha estat oblidat, vam ser els primers a l'estat espanyol, encara que fora d'una manera clandestina, a recuperar els consells obrers d'entreguerres, de Pan Cook, de Richard Wagner, de Paul Matic. Tots aquests eren alemanys, holandesos, també algun hongarès, Béla Kuhn, que van fer una revolució de baix cap a dalt, de consells obrers, dels treballadors cap a dalt, no del partit que dirigia, les assemblees, les assemblees dirigien i d'ahir sortia tot i tal, com va ser les comissions obreres del principi d'Astúries, que eren delegats que tenien, en fi, l'assemblea serà uns acords i després ells, aquests acords els passaven a la patronal i després, però no eren perpètues, això ja després deixaven de ser, i quan hi havia una altra assemblea hi havia una altra, o sigui que no tenien poder, eren els representants del que es feia, no? Doncs bé, doncs això és. Sí, estava parlant del Consell Obrer, sí que vam publicar doncs, la Revolució Alemanya, els Consells Obrers, perquè era completament oblidat, només es parlava del Lenin, del Stalin, del Mao Zedong, del Trotsky, tot l'altre no existia, aquesta, ni la Rosa Luxemburg. Tota aquesta revolució de baix cap a dalt, des del marxisme antiautoritari, a nosaltres ens interessava, perquè això també reforçava tota aquesta lluita d'autoorganització de la classe treballadora, dels barris i tot això, no? D'anar de baix cap a dalt i crear consciència des del mateix lloc on pateixes l'opressió, a la fàbrica, a casa, arreu, no? I vam donar a conèixer també un llibre, Camilo Berneri, que va ser un militant anarquista italià, que van assassinar en els fets contrarrevolucionaris del maig del 37 a Barcelona. Ja abans d'aquests fets, ell escriu una carta adreçada a Federica Montseny, dient-li que, bueno, que s'han passat a l'altra banda, que hi ha tota una revolució a Catalunya i altres llocs i que estan donant l'esquena. En un front popular, allí estan i van una altra vegada reinstaurar l'estat burgès. I aquest home denuncia tot això, denuncia bona part de la classe política, alguns dirigents polítics anarquistes, que abans de que passin els fets de maig del 37. Vam publicar moltes coses, vam publicar què vindrà després del capitalisme, perquè nosaltres ens creien ja, donades les circumstàncies, això era d'un home que parlava d'un socialisme autogestionari, que tal com estaven les lluites, aquestes vagues autònomes, obreres i tot això i tal, i una joventut que revoltava contra els seus pares, com el tradicionalisme, contra tot això, doncs aleshores doncs, parlava ja d'un socialisme autogestionari, controlat des de baix, en fi, d'una cosa d'aquest tipus, no? I vam publicar doncs, les lluites dels barris. Jo vaig traduir, jo era el traductor, vaig aprendre molt francès, perquè nosaltres la llengua, aleshores, la llengua internacional era el francès, no és com ara l'anglès, no? Ensenyava des de França i des d'Itàlia també coses, no? Però el francès, sobretot, Jo vaig traduir moltes coses, vaig traduir també el de Paul Lafargue, El dret a la peresa i El dret a la mandra, que era un llibre molt bo, com el capitalisme, doncs va embrutint a la classe treballadora hores i hores i va d'això, no? En contra del treball assalariat, en contra d'això. Publicar molts llibres, vam publicar, en fi, de lluites que havia per Europa, de textos teòrics, i vam també expropiar màquines d'aquestes, d'obsidera, perquè els mateixos treballadors, algunes fàbriques com la Voltaco i d'altres, elles mateixes, doncs, s'imprimissin les seves vagues, els seus pamflets, les seves revistes. Era una època, com he dit abans, de lluita i d'esperança. Era una època que teníem solidaritat en Itàlia, en França, en Bèlgica, abans de matar i quan matar Puig Antic, van haver-hi manifestacions massives, vam raptar aquest el Baltasar allí als Gari, que es van crear i van actuar per tot arreu. La Volta Ciclista a França es va interrompre, es van meter allà ambaixades espanyoles, manifestacions massives demanant llibertat dels nostres presos. Això va ser extraordinari, va ser extraordinari. Va passar a França, Itàlia, Alemanya, Suïssa, a Suïssa. Nosaltres teníem unes armes que no tenia ni l'exèrcit espanyol. Ens venien donat també després d'aquestes primeres armes que eren de, que venien dels nostres guerrillers. Ens venien de Suïssa, de companys de Zúrich, d'un col·lectiu anarquista de Zúrich. Com sabeu, allà a Zúrich no hi ha el servei militar, però sembla que han de fer un mes, dos mesos, tal, una cosa. I llavors tenien uns magatzems d'armes impressionants i aquests companys doncs, anaven allí, furtaven les armes i les enviaven. La primera caiguda forta va ser precisament perquè es van enviar unes d'això antitanc, unes, com es diu, unes bombes, no, unes, bueno, antitanc, en unes maletes, i van ser detectades per la Guàrdia Civil a la frontera, no sé si per casualitat o perquè sabien alguna cosa, i de partir d'aquí comencen a caure alguns companys a l'abril, a principis d'abril del 1974. Jo vaig caure a finals del 74, el 30 d'octubre del 74. I bé, doncs sí, senyor. Com he dit abans, sembla que sigui la prehistòria. Això estic parlant d'unes historietes que les expliques ara i queden la boca oberta, perquè, clar, llavors hi havia lluites solidàries, hi havia lluites... En fi, mira, jo recordo només... A principi dels anys 60, 61, 62, 63, només en solidaritat amb les vagues d'Astúries, dels minaires asturians, van haver-hi diverses fàbriques importants com la Maquinista, com la Pegaso, Hispano Olivetti, etc., que van fer vagues de dies de solidaritat. Hi havia una consciència que va anar més, es va anar radicalitzant en les lluites autònomes. Es van realitzant també la repressió brutal del règim que veia que estava allà, que se'ls escapava de les mans i volien frenar com sigui, com fos, no? Aleshores, clar, era una època de lluita, d'esperances, que s'ha d'entendre en el context de l'època. Si ho analitzes des d'ara, no entens res. Llavors, aquesta gent eren uns il·luminats, eren uns somiatruites, no érem uns somiatruites. En Puig Antic sabia perfectament que se la jugava, sabien perfectament que ens la jugaven, i en fi, i en qui estaven i per què lluitaven, i bueno, que passa que si ves potser uns quants anys més, potser es ves aprofundit més en aquestes històries, no ho sé, però clar, teníem uns altres que estaven ansiosos ja de la reconciliació nacional del Partit Comunista, que ja don Santiago Carrillo ja en l'any 56 es va trobar allí a París amb falangistes perquè ja volien entrar dintre el règim, ja que haguessin un mínim de llibertats i ells ja ser legals i poder fer de la seva. Això ho aconsegueixen a final del 70, ho aconsegueixen, la reconciliació nacional, de la qual encara estem patint ara, aquesta reconciliació nacional i aquesta repressió brutal en la que estem, que ve de lluny. I cal reaccionar, no d'un dia per un altre, però de poquet a poquet, poquet a poquet.
2: Ricardo, te voy a preguntar sobre el nom de les vostres edicions Maig del 37, perquè per una banda tinc res que sabia que vau fer també tota una feina de recuperació perquè s'havia oblidat una mica en part que havia succeït a Barcelona en aquest mes, i per una altra banda volia preguntar també com va ser el vostre debat per a determinar que no a nominar l'Estina a l'editorial i com va ser la reacció de l'editorial de...
0: Sí, perquè
2: evidentment
0: feia temps que volíem fer unes edicions perquè la classe treballadora, que en bona part venia del camp i degut a la repressió, doncs sí, hi havia vagues i d'això hi funcionava, però hi havia molta despolitització. Aleshores calia aquesta autoformació que nosaltres ja ens havíem format en petits seminaris ja quan érem jovens, no? Tota aquesta època, els anys 60. Aleshores hi havia aquesta necessitat de crear per de crear una biblioteca obrera, revolucionària, una biblioteca per ajudar a la conscienciació, a l'autoformació d'aquesta classe treballadora. Aleshores, ja s'havien fet coses abans del 72, en el 69, 70, 71, ja surten llibrets, surt un que és el diccionari del militante obrero, que va aportar moltes coses, també a la classe, el moviment obrer a Barcelona, en comptes de la, que van arribar milers en comptes de manifestos en contra del CNE, que feia eleccions sindicals, que el Partit Comunista s'entreuia a dintre, nosaltres estaven en contra, junt amb plataformes i la part més conscient de la classe treballadora. Aleshores hi havia aquesta necessitat, que era palesa ja feia temps. Llavors, bé, nosaltres teníem contactes en Itàlia, en França, en Spartacus, en la Biel Top, aquesta editorial, aquesta llibreria de París, tenien contactes en lluites que hi havia por ahí, i aleshores, vam editar ja abans l'Europa salvaje, de totes les vagues salvatges que hi havia aquests final de 60, 70, 71 per Europa. Llavors vam creure oportú i necessari, en part és per això que neix el MIL, neix per donar suport a aquesta classe treballadora, a les caixes de resistència, als acomiadats. Allí t'acomiadaven i la família es passava la gana. Després hi havia les llistes negres que no podies treballar enlloc. I estava la família, estava la fam. Aleshores, per ajudar això en les expropiacions, com havien fet els Quico, Sabater i companyia i tants altres, i el Dorruti i tants altres, doncs per ajudar, potenciar, molts de nosaltres venien d'ací, per potenciar aquestes lluites, i també per crear una editorial en llibres petits, perquè feien llibres de 50 pàgines, 60, perquè sabien que la classe obrera no estava avesada, habituada a llegir. Llavors, doncs, van creure molt oportú que això s'havia de fer. I clar, això havia de ser gratuït. I dic, hòstia, però, i com ho fotrem? I dic, hòstia, doncs els bancs on hi ha, doncs, expropiada bona classe de la plusvàlua i tal, doncs perquè torni a la classe més revolucionària, més conscienciada, més lluitadora de la classe treballadora. Aleshores, per què li vam posar aquest nom? Li vam posar Edicions del Maig 37 perquè per nosaltres el Maig 37 és l'última fase en què el proletariat armat defensa la revolució. El proletariat armat, diguéssim, defensa les fàbriques cultivisades, tot el que s'havia fet a nivell social, tot això, en quan hi havia uns altres, sobretot guiat pel Partit Comunista i li sigui Esquerra Republicana, que el que volien és tornar al capitalisme, tornar a l'Estat, tornar al que havia desaparegut, no? Aleshores, bé, ahir hi ha una contrarrevolució, i aleshores la classe treballadora, que encara estava armada de mona, surt al carrer, i tenien les de guanyar, ja des del port de Montjuïc, des dels barcos, la immensa majoria estaven controlats pels anarquistes i estaven apuntant ja cap a Barcelona. Des del castell de Montjuïc els canons també apuntaven cap a la Generalitat. La majoria de barricades eren dels anarquistes i també gent del PUNC que va ajudar, que va estar allí, de les joventuts libertàries, sempre els grans lluitadors que sempre han estat allí durant la república, durant la guerra i els anys 40, 50 sempre han estat ahí lluitant, donant el callo, donant la vida, aleshores vam creure que s'havia de posar Edicions Maig 37 perquè creiem que el Maig 37 era la gran epopeia de la resistència en defensa de la revolució que s'havia fet a Barcelona, a Catalunya, i per això vam posar Edicions Maig 37, que va ser una contrarrevolució en què part d'aquests dirigents, Federica Montseny, García Oliver després es va dir, que se l'havia cagat, que s'havia equivocat. La Federica Montseny mai va fer el que havia de fer, reprimir i posar-se al costat dels guàrdies d'assalt, al costat de l'Estat que s'estava refent, quan ho tenien tot, els revolucionaris nostres ho tenien tot controlat. Bé, és per això que vam posar doncs la Edicions de Maig 37. I nosaltres creiem també que el poble en armes Nosaltres eren quatre gats, hi havia altres que tenien armes i d'altres que d'això, però creien, hi ha un article que feia en maig del 37 i no sé què, de, i maig del 73 o així, no? Fan com una semblança. La semblança no era exactament, perquè en el maig de 1937 el proletariat català estava en bona part armat. En canvi, en el maig del 73, armats hi havia poques persones, hi havia pocs grupets que tinguéssim armes, encara que alguns les teníem molt bones, millor fins i tot que l'exèrcit espanyol. I aquestes edicions de maig 37, com estaven a Toulouse, al Llenguadoc, a Toulouse, doncs van continuar publicant-se ja en democràcia, bueno, amb aquesta democràcia que, per gràcia del antigo jefe de l'Estat, de Juan Carlos, nos han dado, doncs van seguir publicant-se doncs, aquests llibrets i van anar circulant ja sense que fossin perseguits, perquè ja es podien, estic parlant de final dels 70 i els 80, es van seguir imprimint. És una bona biblioteca, eh? És una bona biblioteca d'una trentena de llibrets i de llibres, vull dir que, en fi, que ahí estan, no? Ahí estan, doncs, d'una, doncs, que reflexen doncs, tota una època, no? Tota una època de lluita i d'intent, doncs, d'autoformació de la nostra classe treballadora. Del 1000 s'han fet més de 20 llibres i segueixen fent. I espero que, ara he dit abans, al començar, que hi ha un company, bueno, un amic, que està, que treballa en audiovisuals i que està ja fa temps que està muntant un documental sobre el 1000 i Puig Antic. Espero que aquest sigui més correcte, que expliqui una miqueta aquella època, per què lluitaven, què passava, i una mica en el context de l'època per poder ser entès, etc. Si això és així, suposo que aquest any mateix ja es podrà exhibir i es podrà portar arreu. I bé, perquè no tenim gran cosa, això que hem posat avui és una petita, bueno, és aquest company, aquest amic, Pepe Molina, doncs que ho va fer-ho amb tot el carinyo i tal, no?

0: reflexió.
1: Reflexió, però no com a missa, eh? Com a missa no. Sí, és bona la reflexió. Primer ens hem de relaxar una miqueta, un poquet, i després reflexionar.
0: De la lluita armada, que s'ha insistit molt en les armes i tot això, avui en dia penses que és vigent en la situació normal, com ho veus?
1: No, avui en dia no té sentit, perquè ells estan millor armats que nosaltres, estan ja, avui en dia tu fas una acció armada i per fer accions armades ja en el camp com a la ciutat has de tenir suport, suport logístic, suport humà, poblacional. Si aquí hi ha un grupet que ara fot una acció armada i tal i no sé què, els enxampen i es queden sols. La gent passa d'això. És a dir, hi ha hagut accions armades contemporànies molt interessants en el context. Per exemple, la revolució zapatista, que encara continua, s'ha constituït, ha tingut lloc, ha tingut èxit perquè van utilitzar les armes, però hi era una cosa de selva i un territori. I per sorpresa, l'any 94 van assaltar les casernes d'això i van alliberar tot un país. I aleshores indis, pobles indis d'allà, i aleshores per lluitant com a indis de baix cap a dalt, no amb un partit que els dirigeix un altre i d'això. Aleshores, clar, van arribar a una entesa internacionalment, van ser reconeguts per lleis que l'estat mexicà no, de lleis índies d'això, que de llibertats que no els hi donava i tenia dret. Després Mèxic van tenir por de que s'estengués tota la revolució a Mèxic, i el govern també va preferir mantenir-ho en un lloc petit que no s'estengués a tot arreu. I avui en dia encara continuen. També tenim un altre exemple armat, la lluita armada, que és en tota la revolució de Síria, que va ser tant pels dos blocs que intenten dominar el món, tant el bloc imperialista, capitalista, occidental, dirà per als Estats Units, tenim Europa i altres països arabs, altres, com per el bloc asiàtic, europeu-asiàtic, que és Xina, Rússia, Iran, etc. Doncs van actuar a Síria per impedir. Rússia, els russos van fotre barbaritats allà, van dir, en ajuda del allà del dictador, que encara continua, no? Va haver una revolució autèntica. Allà va haver-hi també els kurds que estan en el nord de Síria, es van armar, i les dones sobretot, i van crear una revolució que encara en part continua. Malgrat que tenen en contra, doncs, bueno, a Turquia, tenen en contra el govern del dictador aquest d'allà de Síria, als russos i als xinos i als occidentals i a tots, no? Però encara continua. I continua perquè utilitzen les armes, que per les armes van lluitar contra els jihadistes, les van guanyar en batalles, i han mantingut uns baluars en què es practica. No, allà no hi ha partits, allà és tot per assemblea. Hi ha també dones que, en fi, que formen cossos armats i cossos per elles mateixes i tot. Allà l'element de la dona ha progressat moltíssim, i allà doncs s'ha aconseguit, a través de les armes, aguanten i resisteixen. Però clar, tu m'ho dius ara aquí a València o l'estat espanyol, això és ridícul. Aquí no. Primerament que no, les condicions objectives, les condicions no pot ser. Ara que hi hagi algun acte, algun petard, alguna cosa contra, jo què sé, contra això de l'atur, del paro, alguna cosa d'aquestes, que sigui popular i tal, una coseta així de tant en tant, coses d'aquesta, però això no és lluita armada, això no és agitació armada. Però avui en dia, si hi ha gent que es proposés això, en fi, primerament que els enganxarien de seguida o no, i no tindrien suport popular. Sense suport popular, nosaltres teníem suport popular, perquè els treballadors sabien que els diners que els passava d'on venien i tal, perquè hi havia una consciència, hi havia més solidaritat. A nosaltres ens ajudava molta gent, el mateix Xirinacs ens va ajudar, el Xirinacs, que era de la Pau, que era un home, aquest home ens va ajudar allà per Igualada, per tal, va conèixer Puigcentí, que ens va amagar en lloc, ens va donar llocs on es podien atracar, que hi havia diners i tal, el mateix Xirinacs. Era un lloc que hi havia solidaritat, que sabien clar, encara hi havia la dictadura, el franquisme, tot això. Llavors hi havia molta gent que ajudava, i sabia que els diners aquests eren diners, collons, que eren diners que que eren nostres, que eren de que havien estat robats per la plusvàlua, i aleshores doncs no hi havia cap d'això de consciència, al contrari, no? Perquè hi havia aquesta consciència estesa en capes de la societat. Avui en dia això no hi és. Avui en dia el que hi ha és l'individualisme, l'egoisme, que des de les altes instàncies dels estats i del capitalisme han imbuït en les ments de la gent, dels treballadors, de les masses, cadascú va la seva, sálvese quien pueda, i en aquest sentit fer lluita armada és absurd. Agitació, fer accions armades és quan, amb molta seguretat, amb molta més ara ja, i has de tenir suport, i has de tenir un sentit, i sempre han de ser defensives, perquè mai podràs lluitar en contra dels estats que estan armats fins als dents. I més ara allà a Catalunya, ara no només tenen la Policia Nacional, que allà hi és poc, i la Guàrdia Civil, que sí que hi són, tenim també 20.000 Mossos d'Esquadra, que fan de policies també d'estat, de l'estat, la Generalitat, que és la forma que l'estat espanyol té a Catalunya. Aleshores, és absurd. És a dir, en altres punts del món, no et dic en Àsia, en altres llocs, s'ha de mirar el context de la situació. I aquí en el món occidental és absurd, és una cosa suïcida, no té sentit. El que s'ha de fer és creure en la contradicció d'ells mateixos, fer lluites pacifistes, lluites fins al final, lluites doncs, que els... Inclús això de la guerra, doncs a la guerra no hi ha prou en dir no la guerra i tal, s'ha d'anar més enllà, s'ha d'anar a ocupar instal·lacions militars, anar aquí al port que no surti cap arma cap allà, s'ha d'anar pacíficament però anar a totes, anar a totes i ser conseqüents, conseqüents fins al final, i cada vegada que hi hagi més gent i més gent, i fer alternatives al canvi de la ciutat que siguin diferents al que funciona del capitalisme, al que funciona de l'explotació, que siguin cooperatives solidàries, que la gent vagi aprenent, els joves i també els grans vagin aprenent a viure un altre tipus de societat diferent, humana. Puig sentir que era terriblement humà, i Oriol Soler també eren humans, eren gent humaníssima, i és per això que haurien lluitant per la igualtat, per la solidaritat, ho portaven dintre del cor, dintre de l'ànima i dintre de la seva pràctica. És això que s'ha de fer, gent com aquesta, gent que es doni a tot, que vagi creant en la seva vida pròpia, cordialment, una altra alternativa, i que això vagi creixent a poc a poc. Això sí, per això aposto mil vegades per això, que sí.
2: Partit comunista que l'autoritari fa dos dies, que era llibertari, però avui hi ha un partit, doncs es pot dir que no hi ha partit del comunista.
1: A Turquia hi ha aquest el partit que jo recordo, perquè vaig fer solidaritat en tota la repressió que va haver-hi sempre. El poble kurd ha patit moltíssim de totes les dictadures que ha tingut i tal. Hi havia aquest el partit del Partit Comunista dels Treballadors, el PKK, que té a l'Ocalan allí empresonat, que és el seu màxim dirigent. Sí, aquest home ha fet una derivació, però parlem de Turquia. Ara jo parlava de Síria, de Turquia, bueno, que té molta relació, no? Que ha dit que ara el partit res, i que ara ha fet una confederació des de la base, no? I tal, i és una cosa que s'assembla bastant al confederalisme llibertari, no? Aleshores, bueno, però de fet, tota aquesta manera de lluita, aquests pobles, els kurds i altres pobles d'Àsia i tal, ja ho tenien, perquè ells es basen sempre en l'assemblea del poble, tal, de baix. És a dir, que és una cosa que no inventa res, este home, no? Ara, jo no sóc capaç de dir fins a quin punt, home, que és un avenç positiu enorme, no? Ara, la pràctica, quina és aquesta pràctica? És realment una pràctica antiautoritària, assemblea llibertària? És això el que no sóc capaç de dir, no? Ara, en quant a l'experiència de Síria, d'aquests kurds de Síria, que estan també molt relacionats amb els de Turquia, em sembla que sí, que han portat una sèrie de pràctiques que són d'interès. Inclús me van dir ja fa uns anys que l'himne aquest de les barricades, l'himne que el tenen ells també, traduït al seu idioma kurd, i el canten també. És a dir, que han agafat moltes coses diguéssim, de la revolució que va haver-hi aquí durant la guerra i d'això, i impregnats d'això i tal. Jo recordo que alguns d'ells a vegades han vingut a Barcelona, a Can Batlló, i allà han explicat la seva experiència. Jo els he preguntat per l'economia, com d'això, per com ho comparteixen les coses, com s'autorigeixen, si és per l'assemblea, si és coordinats i tal, i semblava que sí, entens? I em sembla que és descontrol mateix aquesta editorial que ha publicat, que aquí han enviat, per si algú de vosaltres interessa, ha publicat sobre Quico Sabater, la guerrilla anarquista, sobre Enfaixeria, sobre Oriol Soler Sugranyes, sobre Puig Antic. Em sembla que ha publicat una col·lecció de 8 llibres sobre aquesta revolució dels kurds de Síria, i no sé si de Turquia, de Síria, no? I hi ha un que és sobre l'experiència de les dones, perquè les dones han agafat les armes i han combatut allí, han frenat amb els jihadistes anys enrere. I hi ha col·lectius de dones que viuen elles soles i tal, i això, i expliquen com viuen, com senten, com es relacionen amb els altres i tal, no? Jo no els he llegit aquests llibres perquè és que no... Tinc molts llibres allí que m'han de llegir perquè si no jo

moments que hi hagin coses i tal, no? Hi ha gent d'ací que ha anat, o de Barcelona, altres llocs, que ha anat allí, bueno, els anys enrere, que va anar allí amb aquesta revolució kurda que hi havia allí, no?, per estar amb ells i tal, i això. I, en fi, i jo no sé ara com està. Sé que estan molt fotuts perquè estan envoltats. És un enclau que està envoltat d'enemics per totes bandes. I, en fi, i de la revolució síria, que va començar de baix cap a dalt i van crear un exèrcit revolucionari que estava, que rebia ordres de les aeronaves de baix cap a dalt, tot allò va estar destruït pels russos, per tots els dos blocs. I el bloc occidental en principi donava suport perquè anava en contra d'aquest dictador, però al final, al veure que el caire revolucionari que prenia, se'n va desentendre, eh? I actualment no sé com està, però jo està molt, molt malament.

Bé, veig que esteu també reflexionant, això és bo, meditant, la meditació, la reflexió, això ho feia nosaltres des del 1000. Nosaltres fèiem estudis econòmics, com està l'economia capitalista a l'estat espanyol, com està això, com està l'altre, com està allò, i sempre dèiem, com ho dèiem allò, com si dèiem, si analitzaven, no?, la situació econòmica, la situació mundial i tal. Érem optimistes, que eren joves i en fi, havien de ser optimistes, no? Encara que alguns ho veien una miqueta difícil, allò, però bueno, hi havia circumstàncies, sí, circumstàncies que ajudaven a seguir endavant i a tenir esperança en que les coses podien millorar i anar molt més lluny, no? Balanç i perspectives. Quan ens reuníem fèiem un balanç de tota la situació i perspectives de futur, com havien de, després d'una anàlisi de la situació, com havien de tirar endavant i què és el que havien de fer. Això és el que fèiem. Això és el que fèiem, sí. Sí, senyor.

Bé, doncs que la memòria de lluita no es perdi. Poden ser llavors de llibertat per al demà.

0: m'agradarà a l'octubre un primer llibre, perquè en aquest llibre de, del Puig Antic, del Contes 5 anys després, hi ha un capítol sobre la olla, unes 20-30 pàgines sobre la olla, que vaig parlar allí a la Complutense de Madrid l'any 2010. Després van editar un llibre, els del Guinamen, que ja no existeixen, que van trobar interessant i ha estat íntegre, està en el llibre, està xerrada allí de 2010. I... hòstia, per què ho deia això? Sí. Deia que va sortir, que surt per primera vegada, bueno, fa 5 anys va sortir una part d'aquesta xerrada que parlo de l'olla, però ara l'octubre, ho he dit abans, i l'octubre es publicarà un llibre d'unes 250 pàgines sobre l'olla. L'olla, que no era l'òrec, no l'olla, que era grups autònoms llibertaris. Acció Llibertària i Autònoma, com dic el seu nom. A l'octubre, Descontrol editarà per primera vegada un llibre sobre aquests grups que van començar, igual que el 1000, a principi del 70, 71, 72, 73, i van acabar, degut a la repressió, i ja quan els socialistes hi agafen el poder de l'Estat, la governació de l'Estat, pareix que és el 83 o així. Aleshores, eixirà un llibre interessant. Jo crec que és, allà a Catalunya, és l'únic llibre que faltava que parlés d'accions de gent que practicava també accions armades. Nosaltres vam volar diversos monuments antifeixistes a Barcelona, a Mataró, a Badalona. Van deixar diversos barris de Barcelona a les fosques. En un primer de maig vam anar per barris obrers com Sant Andreu, Nou Barris, etc., Poblenou, i vam acribillar comissaries des de cotxes a metralletes de policia. Vam també atacar els bancs en un primer de maig del 1974. Vam caure una dotzena i mitja de l'olla, però d'altres companys van seguir perquè no van poder. Hi havia dues terceres parts que nosaltres estaven en comandos, en col·lectius, que hi havia un, només, si queia, només podien saber els nostres, però tots els altres que hi havia no, i és per això que es van salvar. Això era la manera que la resistència francesa actuava, i l'olla estava d'aquesta manera, i aleshores doncs vam caure molts companys, però dues terceres parts van continuar durant tota la transició fins al principi dels anys 80. I enguany, com he dit, el mes d'octubre eixirà un llibre que parlarà de l'olla, de tota aquesta època, de qui eren, què feien, com eren, tot això, que és, com he dit abans, l'únic llibre que jo crec que falta d'accions armades a Catalunya, perquè hi ha el de Terra Lliure, el del FAC, Front d'Alliberament de Català, després hi ha també el de l'època, Exèrcit Popular Català, i no sé si alguna altra cosa. L'únic que faltava de Catalunya pròpiament, i del 1000 n'hi ha diversos, faltava el de l'olla, que és el gran desconegut, perquè el de l'olla, gent més despreocupada, eren treballadors, treballaven en les fàbriques, tallers, on sigui, un mestre i tal. Aleshores es feien les coses perquè s'havien de fer i ja està, i no se preocupaven de res més. Fins i tot la diferència que tirem en l'olla en el 1000 és que el 1000 les accions la reivindicava, i els de l'olla creien que no s'havia de reivindicar, que formaven part del moviment obrer, i aleshores els diners anaven també per la classe obrera més combativa i no tenien per què reivindicar-se. Estaven en contra de les sigles, que el 1000 també estava en contra de les sigles, però va caure en contradicció. En canvi, l'olla no. L'olla va fer el que el 1000 volia. Aquest GAC, dels quals formava Puig Antic, formava part, grups de autònoms de combat que es dedicaven a fer les expropiacions, la idea del MIL era que aquests grups es propagassin en la classe treballadora i que fossin els mateixos treballadors els que fessin les accions, no uns grups a part, els savis, no? A part de la lluita de classe, a part de les lluites. I això en part es va aconseguir. La olla és un exemple d'això, perquè la olla eren dones i homes que treballaven en fàbriques, tallers, etc, etc, que després de la feina i el treball feien les accions, eh? I tenien un, i va fer més expropiacions la olla que el MIL. I els treballadors de la olla els deien al MIL els llocs que havien d'expropiar, perquè hi havia companys en bancs, en fàbriques, etc, companys que es deien: ei, heu d'anar a les 10 i el dia 13, que és el dia que hi ha més calés, que hi ha més diners. I aquesta informació la olla la tenia, perquè eren mateixos treballadors que la tenien, i aquesta informació se la passaven a, també als GAC del MIL, perquè actuessin també sobre segur. I en la olla, cosa que en el MIL gairebé no passava, hi havia diverses dones que participaven en accions de sabotatge, volant monuments feixistes, en expropiació als bancs o i on fora, o a correus, etc. Dones i homes conjuntament. Fins i tot va haver-hi un moment que 7 o 8 dones de la olla, dels grups autònoms, van dir que per què no aquestes 7 o 8 dones prepararan elles mateixes una acció armada, una acció d'això, i van estar a punt de fer-ho. És a dir, que això passava als anys a principi dels 70, o sigui que la olla en certa manera és allò que el MIL volia, que en certa manera es va aconseguir, com a l'ERAT, com a la fàbrica Seat i alguna altra fàbrica, no?, d'aconseguir que els mateixos treballadors s'organitzessin en autodefensa per combatre la repressió. Aleshores, en certa manera, aquesta idea del MIL, de que fossin els mateixos treballadors, es va aconseguir en certa mesura en diverses accions que es van fer en fi, conjuntament, d'aquesta manera. I bé, doncs aquesta és una petita història de la història, que a mi a vegades em sembla que és la prehistòria, però bueno. I bueno, espero que, si no els nostres fills, els nostres nets, els que tinguem nets, que continuïn la lluita, perquè a vegades els fills passen, s'ha d'esperar els nets. S'ha d'esperar els nets, que superen més seriosament aquella lluita dels avis, s'interessen més a la lluita dels avis, que van fer, com van lluitar i tal. És així, moltes vegades passa d'esta manera. La lluita del MIL interessa, tots els textos que vam publicar interessa, perquè nosaltres intentàvem no ser dogmàtics, intentàvem més que muntar una organització, era l'organització de les tasques, de les tareas, i no ens importava prou la ideologia, estaven en contra de les ideologies fossilitzades que actuen com autoritària, actuen com a dogma. En quant a això, s'han interessat per nosaltres companys anarquistes de Xile, de Mèxic, que veuen en els nostres esquís, en la nostra pràctica, interessant, perquè això els hi permet de connectar, de fer accions conjuntes en grups que es diuen marxistes heterodoxos, que parteixen també de la base, parteixen i no des de l'autoritat, des del partit, i aleshores dona, és a dir, que ja he dit que s'han escrit més de 20 llibres, i malgrat que érem poquets els activistes, però sí que hi havia milers de treballadors que estaven en nosaltres i que anaven dirigits les expropiacions, els llibrets de les edicions Maig 37, etc. Malgrat tot, que han passat tants anys, encara té interès, el mil, té interès, té interès, i molt jovent té interès també, els nostres sempre s'interessen a llegir coses i tal, no? Del mil. El mil, que la primera manera que va eixir va ser en números, va ser el març de 1900, el 1971, març de 1971, en manifestos que es van editar d'esta editorial, no editorial, esta impremta clandestina que teníem en Toulouse, van passar per la frontera i es van repartir per les fàbriques en contra, un manifest, en contra de participar en les eleccions sindicals pel Partit Comunista, i participava, s'introduïa dintre, volia introduir-se i tal. Però vam aconseguir que, perquè teníem plataformes, GOE, teníem els treballadors autònoms que també estaven en contra, vam aconseguir que moltes fàbriques importants de milers de treballadors, més del 50% s'abstinguessin i no participessin en les eleccions. Bé, doncs en estos manifestos ja que arriben a Barcelona i altres localitats industrials catalanes, estaven firmades per mil en números. Va ser després que algú se li va ocórrer de hòstia, mil, doncs mira, mil, moviment ibèric de l'Iberavent, no? I, en fi, inclús va sortir una revista que es deia CIA, que era Conspiració Internacional Anarquista. CIA. Van ser els primers que van utilitzar, he dit abans, la influència situacionista, que van utilitzar les historietes, les historietes per parlar de la qüestió política i de tot plegat, no? I bueno, van ser innovadors en moltes coses, però van durar poquet, no sé què va passar. En fi, però bueno, ha quedat l'empremta en la història. Nosaltres no som els únics, com molts altres grups i gent que va lluitar, que va participar i que va aportar coses, i ahí estem. Encara, després de 50 anys, jo continuo aquí, jo continuo, perquè nosaltres les lluites són sempre fins al final, fins on es puga. I aleshores s'ha de mantenir sempre aquesta espurna, en la qual jo vaig aprendre molt. Jo no he fet ciències polítiques a la universitat, però a mi em va servir, des que tenia 14 anys fins que tenia 30, em va servir d'escola, tota aquesta escola de lluita en la últims anys del franquisme, al final els 60, els 70, després una transició, a mi m'ha servit d'escola d'anàlisi per tota la vida. No m'ha calgut anar a cap universitat de ciències polítiques ni història. I ho agraeixo perquè m'ha valgut per mantenir-me com em mantinc ara i continuar dintre de la situació actual aportant el poquet que sé o els consells, el que jo puc dir junt d'altres persones, no?, per intentar, doncs, progressar, no en el sentit progressista del Partit Socialista, perquè el Partit Socialista, companys i amics, s'hauria d'escriure amb U, Partit Socialista, de sucio. Havien de canviar la O per una U, perquè són els grans responsables, són el recanvi d'aquesta dictadura que tenim, que hem tingut. Van ser el recanvi perquè no canvia res, perquè tot es mantingués exactament igual. Doncs hem de mantenir el diàleg, hem de mantenir les xerrades, les discussions sobre els problemes d'avui, per intentar crear, bueno, de crear accions, de crear, doncs, col·lectivament lluites conjuntes, col·lectives, que poden engrossir, que puguin anar més enllà. Necessitem de petites victòries, necessitem de petites victòries perquè la gent s'engresqui, perquè la gent vegi que sí, que és possible, que en la lluita es poden aconseguir coses, petites victòries que ens ajuden a avançar. No ens hem de rendir mai, mai ens hem de rendir. Els que es queixen de que avui la situació està malament, des que jo vaig néixer, des que jo era un nen, des que jo era adolescent, sempre la situació ha estat molt malament. Sempre hi ha hagut crisis econòmiques, el capitalisme ha sigut depredador, sempre ha sigut, sí, que han tingut dictadures o democràcies i tot, sempre han estat molt fotuts i continuen estant-ho, però La nostra obligació és continuar lluitant sempre dintre de les nostres possibilitats. I ja està. M'estic esgotant, hòstia, tant parlar. Tu no dieu res, vosaltres? Quina hora és ara? Les 9 tocades? 9 i mitja? Ah, doncs ja, ja és hora de menjar alguna coseta per l'energia, per tenir un poquet més d'energia. Bé, si no hi ha res més, potser s'hauria de clausurar, això no, Piro? S'hauria de clausurar la esta reunió, este acte que hem tingut així per parlar dels 50 anys de l'execució, de l'assassinat del metge, del nostre company Salvador Puig Antic.
1: Ahora está como muy, muy, muy latente y muy presente.
2: La radio del Extra Radio.
3: Rayo Malva.
4: La radio que más te quiere.
3: Rayo Malva.
2: La radio del Extra Radio.
3: Rayo Malva.
4: La radio que más te quiere.

Hola, buen día. Esta es otra llamada de ciencia. Al día 104.9 FM de la Ràdio Malva. Per començar, hem de dir-vos que som un col·lectiu dissident. És a dir, que estem en contra dels consensos que segreguen col·lectius únicament per ser diferents. Estem conformats per persones amb diversitat funcional, així com per altres, per condició o entorn, es viuen afectades per aquesta realitat. Amics, familiars, professionals i espontanis. Acceptem i promoguem la diversitat social, emocional i funcional. Un dels objectius com a programa és de construir i transformar la mirada social de la salut mental i del patiment psíquic. Humanitzar-la, donar-li veu, obrir-la al món i així estem.

0: veig de la persona, que me diguin quina llei exigia, que no s'acompleix. Perquè fa el tema de prevaldre l'acompanyament terapèutic, no? I jo ara mateix, en el cas d'esta xiqueta, Noelia Castillo, una jove que perquè sembla va estar tutelada per la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència a Catalunya. No sé quants anys va estar en aquesta institució, però quan va sortir sembla ser que va sortir sense cap acompanyament. No ho sé, i si ho sap algú que ho diga, però aquesta persona surt d'aquesta institució i si se suposa que en sortir d'una institució pel que jo he llegit de manera voluntària hauria d'haver tingut un acompanyament pel que fa un acompanyament terapèutic, no? El estar un poc per una persona que tenia problemes, no? Problemes d'ansietat, de depressió, tenia... Alguns diuen que tenia un TOC, altres que tenia un trastorn de personalitat. El cas és que tenia problemes.
1: El que sembla de per informacions del País que han cedit a l'historial clínic, tenia diagnosticat un TOC i un trastorn límit de la personalitat, a més una tetraplegia incurable.
0: Sí, la tetraplegia va ser la conseqüència.
1: Gent que cita el
0: País.
1: Segons el País, que han vist l'historial clínic.
0: Sí, el que jo estic dient és que ella surt d'aquesta institució després dels anys que fora i llavors té una... No sabem si va tindre un acompanyament terapèutic o no, sembla que no. El cas és que té una primera violació per part de la seva parella, una parella que la que tenia relació 4 anys. Després té una segona violació de dos xics en una discoteca i la tercera, que ja és per 3 individus, per 3 individus, i aquesta tercera violació en grup és la que li provoca a ella el voler suïcidar-se. I és quan se llança per un cinquè pis i queda paraplègica, una paraplègia total, no? Paraplègia total. La primera qüestió que jo volia dir era, en primer lloc, una persona que ha estat institucionalitzada se'n va de la institució i no té un acompanyament. Això, la primera qüestió que plantege, que si és així, no hauria de ser així, val? És una responsabilitat de les persones que diuen que pot fer vida normal i no l'acompanyen en el procés de normalitzar la seva vida. La segona qüestió és aquesta persona sembla que decideix acabar la seva vida i queda paraplègica. Han hagut moltes informacions per part de l'ultradreta, per part de molta gent, dient que aquesta violació havia estat deguda a uns menes. Ella desmenteix això. Diu que havien sigut 3 o 4 xavals en una discoteca. El que li produeix, el que ella vol, és acabar en el patiment físic i psíquic de la seva situació de la paraplegia que té, perquè té incontinència, necessita dependència de tipus físic contínuament, la lesió medular que té, etcètera. Tot això és irreversible. Hi ha una història mèdica que diu que la seva situació no és recuperable, és irreversible, a la qual cosa ella no vol viure així. L'eutanàsia se la concedeix per la seva situació clínica, no per la seva situació mental. A ningú se li ha concedit una eutanàsia per una depressió, i se li ha concedit perquè físicament no és un dolor terrible i han decidit que sí que se la concedien.
2: Un moment,
1: ja està.
3: Però la llei està estipulat que per una malaltia psíquica

0: també està estipulat que pot tindre una
1: eutanàsia.
0: Gonzalo.
2: Es que he de fer una precisió perquè això és complicat. El que no es pot demanar una eutanàsia a Espanya, només entre cometes, per una causa psíquica. Pot haver un, com en aquest cas, un intent de suïcidi, després una tetraplegia, i no és incompatible, després de la malaltia física, després de la qüestió física, que n'hi hagi un patiment psíquic que justifiqui també l'eutanàsia. Però compte, no com a l'element primari de malaltia, de trastorn que té la persona i que li causa el patiment. El patiment pot ser psíquic, però la causa ha de ser física, o física en algun grau. Això és el que diu la sentència del Tribunal Constitucional, i és per això pel que a aquesta dona li han concedit l'eutanàsia. És el motiu, que sí, n'hi havia un patiment psíquic, però n'hi havia una causa física d'aquest patiment psíquic. I jo, a mi em sembla que aquí, així, el problema que veiem és que entonces queda, perquè has contat abans del tema de les repetides violacions, anem a dir-ho clarament, a mi el que em queda dubte és, i ens queda el dubte a tots, és, sí, que és que no és veritat que hi hagi sigut per la tetraplegia, i és el que pensem tots, però la sensació que ens queda és que el que ha passat és que les institucions, la societat i tots hem deixat que una panda de violadors, anem a dir-ho clarament, que eren, que estaven a tot, totes bandes, tota la seva vida, no, clarament, tota la seva vida, aquesta noia l'han violat a tota la seva vida. I que la sensació que queda és que en aquest país tothom està fent tot tipus de clarament de barbaritats, i després que et donen, quan tu tens, i ja el parlo per la meva experiència, quan és víctima de delictes greus, el que diuen és, no, ja, tu ja dones por perquè tu ja tens un trastorn mental, a ti ja no anem a donar treball, a ti només un tractament, que no hi ha aquest tractament, cada 3 mesos, quina inclusió social és esa? Tractament cada 3 mesos de polimedicació per tota la vida? I ja està, ja m'estic parlant massa. Però és que és la veritat. Ara, parlava una diputada, no vaig a dir de què partit perquè se dona igual, quin missatge manem amb aquesta eutanàsia a les persones amb trastorn mental? Quin missatge? El que hem tingut sempre, o per una presó secrètica, una residència, o una presó a casa polimedicat, o ja està, perquè ja sabem. Si s'ha enterat vostè com a diputada d'alguna cosa d'això, clar, després ve una eutanàsia com aquesta, i aquesta que per a aquella cosa més moral que ningú. Ai, no, què has votat tu per les persones amb trastorn mental com a diputada? Què has votat per la inclusió social de les persones amb trastorn mental greu? Què has votat per les dones violades? Anem a parlar clarament, què has parlat? Perquè anem a dir-ho clarament, aquestos, moltes, pel que sembla, hi ha molta gent que està lliure sense haver pagat res, cap una mínima responsabilitat dels crims que han fet aquesta noia, però és que no és una qüestió de justícia retributiva, sinó restaurativa, que no ha hagut amb aquesta noia ni amb cap.
3: Però, respiro, perquè també per veure la teva opinió al voltant del tema de que sostenidament sostenidament no ha valorat valoroses en processos judicials la seva voluntat d'accedir a una eutanàsia, i també com els professionals no poden substituir la seva pretensió, que hagi sigut per la motivació que tu has expost ara fa un moment, estic completament d'acord, però també el fet de que ella no s'ha desdit en 2 anys de processos judicials a les més altes instàncies, ha plegat al Suprem, ha plegat a Estrasburg, al Constitucional, i hem de respectar a la fi.
0: Volia dir que la circumstància que li va portar a fer tot lo que a agafar i tirar-se del balcó, varen fer totes les violacions que vas tindre i que tot això no ha sigut llevat per la societat d'una manera contundent.
2: Jo volia dir per al·lusió, que és que el que jo he dit no és, no té cap contradicció amb el dret que té ella a demanar l'eutanàsia i les seues raons.
3: Malgrat que estigui malalta mental, malgrat que tingui una malaltia mental.
2: Clar, perquè també, si volem que entrem una mica a la llei d'eutanàsia, ja polèmica, no? Tal com està redactada, el tema de com es pot determinar que una persona, la seva voluntat de veritat és ferma, que el té clar, que no està manipulada, etc. I és una qüestió, diguem-ne que el tema de l'eutanàsia, el problema de salut mental o el que té a veure la cognició, no? el que sigui de naturalesa intel·lectual o mental, està en el debat de fins a quin punt, com a tot. Que tu de veritat vols, tu tens intel·ligència i raó per a poder, i cognició per a fer això, clar, però això és un tema. I després està un altre tema, que és ja quan parlem de, anem a dir-ho clarament, i en matèria de salut mental, si alguna vegada es reforma la llei i es posa clarament que hi ha eutanàsia només per, entre cometes, per causa psiquiàtrica, no és només que hi ha un patiment, és que no hi ha un tractament. I anem al fons de l'assumpte. Clar, és que el que nosaltres sospitem amb aquesta rolla, i el que les persones amb un problema de salut mental així a aquesta taula hem viscut, és que si no te'l pagues no tens més tractament que una polimedicació cada 3 mesos, cada 6 mesos, una cosa semblant, i punt. I és el fons del problema, que algun dia arriba gent com aquesta diputada i diu: ai, quin missatge estem manant. Sí, clar, perquè has votat la llei de pressupostos en quant a mesures. Tu què has votat com a diputada en quant a inclusió social de les persones amb patiment psíquic?
3: A ver, perdona, que no
1: tenéis sí, en palabra de personas. Yo soy un remanente anterior que la película Mar Adentro, Ramón San Pedro de Villa, ¿no? Ramón San Pedro.
3: Sí.
1: Ell va anar a l'eutanàsia perquè va tindre un accident tirant-se des d'un...
3: Te demani que mires el micro, ah, és que si no... És sí.
1: No, ell va tirar d'un penyasco i tenia la sort que es va trencar la columna. I va quedar tot de plàgic per tota la vida. I he buscat un llibre que crec que es deia Cartes des de l'Inferno, i clar, ell relatava ell com estava ell, que estava que no, solo escrivia menjar al cap i escrivia en una llapicera, en la boca. Això ha de ser dur. Jo no sé si el que faria, si estaria en una situació de Xina, igual que la xicona aquesta, 3 violacions o més, també és molt, un cop molt fort per la seva psique.
3: Jo estic d'acord amb Gonzalo, primer de tot, que és un fracàs de la societat, tant de la societat institucional com de la societat, com diu Remei, de la societat mèdica, que no acompanya aquest procés, que és un fracàs total en qualsevol aspecte que se mire. També és un fracàs perquè és una família precària, o sigui, no és una família benestar, és una família d'obrers, dic clarament, en pla. I clar, és el que està dient Gonzalo, és que aquesta família no té accés als mateixos recursos que tenen altres famílies, que tenen altres pacients, perquè és el que estava dient Fernanda Colina, l'únic accés que tens és una polifarmàcia de per vida, i l'únic que tens és el que te la canvien un poc d'ací d'allà, i no tens més drets que isos. Després, el que volia, si voleu, Txelo, de Falí, tu vols afegir alguna cosa? És que vol ja passar al tema de com els mitjans han tractat el tema, perquè clar, això també és el que jo estava plantejant al principi, que a la fe el procés judicial és definir una qüestió. Quan ja s'ha quedat aclarit el que deia Gonzalo, que era intratable, que no tenia curació, que era patir i patir i patir, que no, y que no se podía hacer res. El debate en el seu judicial era si tenía capacidad por la seva malaltia mental per demanar el que estava demanant, perquè el pare deia que la seva malaltia mental li impedia prendre la decisió. Llavors, quin tractament se li ha donat per part dels mitjans de comunicació a tot aquest tema? Perquè ha sigut un seguiment, primer des de l'aspecte jurídic als diaris, però ja després a l'última hora ha pres un caire completament tèrbol, com el de les xiquetes d'Alcàsser, com casos i persones que han faltat, que s'ha tractat molt malament i s'ha convertit en una fira, malgrat que se diga. Ja. No sé si vols dir alguna cosa, Neftalí, però vos demano que s'apropeu en micros i parleu ahí, perquè està la cosa un poc...
0: No ha pogut escoltar res més que les notícies vagament dels mitjans de comunicació i no ha pogut llegir, que m'haguera costat molt llegir més sobre això. Entonces no puc, dels mitjans de comunicació no puc dir la meva opinió, però malament, perquè sempre tracten com que no tens raó quan tens una malaltia, no tens suficient raó.
3: Clar, i jo en aquest cas sí que veig que s'ha respectat el desig del pacient, perquè curiosament en un cas en el que és una solució fatal que li condueix a la desaparició, però en aquest cas sí que s'ha respectat la capacitat d'obrar d'una persona amb malaltia mental. Gonzalo, els mitjans de comunicació i la capacitat d'obrar.
2: Els mitjans, el tema dels mitjans, estarà a la Confederació algunes persones ja diguent al comitè en primera persona que això ha sigut una fira, com has dit, que se li ha donat de tocar la porta a alguns mitjans de comunicació. Ja alguns mitjans de comunicació han vist en això una beta, com a les mines, i estan buscant a gent que... i se les estan trobant, encara que són dades sanitàries i que no són públiques i que són de la més alta protecció de dades, estan trobant a persones amb trastorn mental i que han demanat l'eutanàsia, no més per trastorn mental o per trastorn mental i també un trastorn físic. Jo no sé com el fan, així ja no vaig a fer acusacions, però estan trobant a la gent que la tenen demanada i estan fent entrevistes. Probablement la setmana que ve o que és cap de setmana anirem veient entrevistes a persones en aquesta situació, a més persones, i va continuar la fira. Bé, amb això jo he de fer una reflexió, i és que no va passar, que jo tinc coneixement, quan es va fer la primera eutanàsia a Espanya es va posar com si foren uns paparazzis, uns periodistes a la porta de la casa de la primera persona que va fer una eutanàsia per motius exclusivament físics. No, veritat, perquè l'hem fet amb una persona amb una eutanàsia que també té a banda del físic un trastorn mental, el morbo, ja està. Esa és la història i el que anirem veient, perquè això no s'ha acabat.
3: Fem una periodeta de mentir
0: només completar incidir en el que tu has dit, Àlex. Se li ha fet cas, malgrat que el pare un o altre anys que la desautoritzava, deia que ella no tenia el cap per a prendre una decisió com aquesta. Jo penso que la meta d'esta xica ha estat aconseguir que els metges pogueren testimoniar que la seva qualitat de vida el que tenia era insufrible, que són uns dolors crònics insuportables, que pense que ha privat més el tema físic per a prendre aquesta decisió per als tribunals mèdics que no pas la qüestió de salut mental. Aquí s'han basat en que ella físicament estava molt malament i ha estat el seu triomf, ha estat aquest, perquè si no, no l'hi haurien concedit.
4: pel que fa a tot el circ que estàs dient, des del grup de cristians que volen dir que però com, és que has de salvar la vida, has de salvar la vida, els altres que els de Vox dient que eren esmenes els que l'han violat. Sí, aquí cada un intenta ficar la seva quadrada per a els seus interessos, no? I en el rerefons de tot això hi ha una persona que ha estat sola, perquè jo no sé on he llegit que ella ha dit públicament que ella sempre ha estat sola, que s'ha sentit sola i que s'ha sentit sola fins al final de la seva vida. Perquè abans de que una persona arribi a tindre un patiment psíquic tan greu, tenia una depressió major esta xica, per què no se l'ha ajudat? Perquè estem en una societat, i més a nivell mèdic, que no actua posant recursos, prevenint i acompanyant, actua amb medicaments a posteriori, agreujant quan la gent ja està agreujada, quan ja està crònica. És una altra dada que s'ha fet malbé. I entre això també estan el grup de feministes, no? Que diuen, és que esteu veient que el que passa, esteu veient que és real que les dones en esta societat masclista estem patint contínuament agressions sexuals, és una realitat, ho veieu? O sigui, així tots estan dient la seva, val? És molt lamentable que hagi de passar això per adonar-se en quina merda de societat vivim, no? Que un al final ha de prendre una decisió com aquesta de tirar-se d'un pis, d'un cinquè pis, perquè vol ja acabar de patir. I per això, que malgrat tot el que se diga, la realitat és aquesta: ella se va tirar i se podia haver mort, val? Ara haurà sigut el final d'ella perquè no el veia, i l'únic que ha fet durant dos anys és veure que això se complirà, val? Perquè la seva vida està plena de patiment, com moltes persones d'aquesta societat. Uns perquè tenen un patiment psíquic i un diagnòstic, i altres perquè tenen una vida de merda en què han d'estar contínuament batallant per a poder tenir un mínim de qualitat de vida, no? I això és el que porta a una societat malalta, que la gent tinga patiment i no vulga viure. I el que tu dius, Gonzalo, què se pot pagar un psicòleg? Tu vas a la seguretat social i dius això, te donen la pastilla per la depressió o t'envien al psiquiatre. Però si vols realment una teràpia i vols un acompanyament terapèutic, te l'has de pagar. I la gent no se pot pagar això. Per tant, que no se tiren les mans al cap dient que, ai, mare meva, una xiqueta de 21 anys, com tots els cristians que estan ahí, dale que te pego, i resant perquè no se matara i perquè no la mataren, perquè, ai, l'han matat. No, perdona, l'ha matat la societat. L'han matat els violadors, que se'n surten a dos per tres i continuen a haver violacions cada dia. Jo per això dic que perdó, que no puc continuar parlant, és que és tanta hipocresia, és tant que és que em fa fàstic, que es fa fàstic aquesta situació. O sigui, és que a part de la pena, no? de que una persona arribi a aquesta situació, és la ràbia de veure una situació tan mediocre, tan injusta, tan de que no sé com dir-ho, estic molt indignada.
5: No sé, yo me había recordado cuando Abel ha dicho la película Mal Adentro, también me he acordado de otra película que era sobre la eutanasia, $1 million Baby de Clint Eastwood, y también trata el tema de la eutanasia y trata como que los religiosos, no creo que sean todos igual, pero sobre todo los ultras tratan esto como que no tiene que morir, pero si la... Yo creo que la persona tiene que ser la que decida su... Si hay que ayudarle, se le ayuda, pero al final decide la persona lo que ha de hacer. Vamos, que que se habla mucho y que yo creo que hay mucha gente que no tiene, no sabe lo que dice, la verdad, hay que estar en la piel de la persona esa.
4: Pues sí.
3: Y lo que remé.